0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
8: ¿Está aquí?
9: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
10: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
4: Estàs escoltant?
5: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Yes, we can.
1: Yes, we can.
0: Yes, we can.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpido!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.
14: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
3: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
3: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
2: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
4: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
3: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
2: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
3: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
4: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
2: I dependrà també de la força, clar.
3: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències. Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
5: Unes quantes, però bueno.
3: Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
5: M'encanten les mates.
3: Sí, oi?
5: Sí.
3: Vale, llavors... Tu, quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en alguna cosa de matemàtiques.
5: La veritat és que no.
3: No, quan estaves jugant, no. Però en realitat hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així, si la mirem?
5: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
3: vale.
5: Que jo més o menys sé que és el que fa. Però,
3: vale.
5: Sí, però sí que tot es mate, si aviam, controles les distàncies i saps...
3: I d'ample, però de la pista individual?
5: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
3: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
5: Sí, potser una mica més, sí.
3: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
5: bueno,
3: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
5: Sí.
3: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla... Que
5: sembla
3: sigui més
5: molt
3: petita.
5: Més petita.
3: Eh?
5: Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
3: clar.
5: Quan jugues doble, no és buit. Llavors s'amplien amb els passadissos. Llavors és més ampla la de tennis. Llavors,
3: vale.
5: Crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
3: vale.
5: És una mica més ampla i una mica més llarga.
3: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia.
5: Clar.
3: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
5: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
3: Clar.
5: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu, en el fons, fas com 4 o 5 més enrere. Llavors, la pista s'amplia molt més.
3: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més, quan jugueu, us ho posen, a
5: sí,
3: vegades, no?, a la pista.
5: Sí, sí.
3: Tu a què s'acabes, així en general?
5: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
3: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
5: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un... dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
3: Molta palanca, passos. No?
5: Sí, bueno, coordinació.
3: La palanca...
5: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, el moment és important. Llavors, això són estadístiques.
3: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras, o
5: sí,
3: contra el Moya,
5: sí,
3: el que sigui.
5: Sí, sí.
3: Mirem vídeos d'ell, sí. A veure com saca...
5: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
3: Clar.
5: Llavors, ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras. I pa, pa, pa, pa, abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli Clar. I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot, exactament tot.
3: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
5: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cop. Déu-n'hi-do.
3: Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
5: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que és més acurat. Aviam.
3: Més ajustat.
5: Hauríem de pensar... Doncs,
3: en què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
5: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
3: 150 punts, creus? Jugats.
5: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyes 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals, però tu guanyes a mi 6-0 el segon, tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6, probablement ja... hi ha una diferència de punts. Però, bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops...
3: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
5: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
3: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
5: 4-5 cops, o sigui, per punt.
3: Exacte, cops per punt. I llavors, això, 150 600, o 200 punts, si és molt ajustat.
5: Sí, serien uns 800 cops per partit.
3: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
5: val.
3: Així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
5: Mils.
3: Milers, eh?
5: Però moltes, aviam, però mira...
3: Vale, llavors, anem a veure.
5: Hauríem de fer...
3: Els 23 metres que
5: tota
3: dèiem...
5: Tota la pista
3: tota,
5: sencera.
3: Tota, sí.
5: Buah, 23 metres per 8.
3: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
5: No, no tinc ni idea quant mesura.
3: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
5: Sí, por ahí.
3: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
5: Menys mal, perquè jo dic, jo ara ja sí que m'enganxes.
3: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
5: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
3: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot 360 per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
5: Anava a dir que és que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
3: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
5: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
3: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
5: No està mal. Uau.
3: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
5: No,
3: i hem fet aquí tot de coses.
5: M'agraden les mates.
3: Sí,
5: penso
3: eh?
5: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
3: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
5: no.
3: Sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
5: Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
3: Exacte.
5: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El passa que, clar, els números molt llargs i tal...
3: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
5: però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
3: Exacte.
5: Així que soc
3: promatis. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns punts o què?
5: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: Mil cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
3: Ja, ja, ja. És que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets. Uh-huh. Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, sí, un bon saque...
3: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però, bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
4: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
3: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
3: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees... o de fondo hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
3: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
4: Jo sí tinc la referència del cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 quilòmetres per hora.
3: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
4: No, potser m'estic...
3: No sé, jo només et plantejo...
2: Jo crec que més ràpid.
3: Més ràpid que un cotxe.
2: Per mi sí.
3: Per tant,
2: perquè el cotxe...
3: Què?
2: O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar, i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
3: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
2: Clar, és molt més lleugera.
3: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
2: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
3: Exacte.
2: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
3: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens... I llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
4: Faig un chat GPT ràpid.
3: Sí, sí.
4: Tira. I aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu... En un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
3: Buah, et pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230 km per hora. El rècord oficial són 263 km per hora, aconseguit per el Sam Groff.
3: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170-190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista...
3: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, dius 110, 140... No, perquè clar, no.
3: Tampoc no va de dalt a baix la pilota... O sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
3: Vull dir, aquí no serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí.
3: Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200, també, sí. Són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes...
3: Clar, això és
2: diferent. Canvia molt la velocitat.
3: Però si l'engaltes a pla, sí. O sigui, la tens ben posicionada...
2: Una bona esmatxada, et pentina,
3: eh? Clar, i a més, amb el cos també dones energia, sí. Vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
3: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura clar, 23 sí. metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que en això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
4: Mira, jo la propera vegada que veig un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
3: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Les maduixes tenen una història i característiques fascinants. Una curiositat interessant és que la maduixa que coneixem avui en dia és en realitat un híbrid. Les maduixes modernes són el resultat de la cruïlla entre dues espècies, Fragaria virginiana, nativa d'Amèrica del Nord, i Fragaria chiloensis, nativa d'Amèrica del Sud. Aquesta cruïlla es va produir accidentalment a Europa al segle XVIII. Una altra curiositat és que, botànicament parlant, les maduixes no són veritables baies. A diferència de les baies veritables, que tenen les llavors a dins, les petites llavors de la maduixa estan a la superfície. En realitat, aquestes llavors són aquenis, i cadascuna és un fruit en si mateix, amb una llavor al seu interior. La part vermella i sucosa que consumim és, en realitat, un receptacle engrandit. A més, les maduixes tenen una peculiaritat genètica. Posseixen 8 còpies de cada cromosoma, el que es coneix com a octiploïdia. Aquesta característica genèticament permet una gran variabilitat i adaptabilitat, contribuint a l'àmplia varietat de maduixes disponibles. En termes de salut, les maduixes són una excel·lent font de vitamina C, antioxidants i fibra. Ajuden a combatre la inflamació i poden millorar la salut cardiovascular. Així, les maduixes no només delecten amb el sabor, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per la salut.

0: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Impressionant veure de prop el Pont del Diable o Aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
2: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom mirava pues, els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, solidos en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per al consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per al món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
1: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
2: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja van fer el... varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una lligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
1: Des de l'aqueducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada de la cultura romana, comencem un quatre gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui, al Quatre Gotes, retrocedim als altres temps de misèria.
3: Quatre Gotes.
1: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica? Perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que, d'alguna manera o altra, estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
4: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
1: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents. I parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
4: No. No. O sigui, si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica, veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys, podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
3: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
5: Que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo San Cristo amb un modo...
0: Quatre gotes.
1: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
4: Bé, aquesta recerca, al començament, cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal. I hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura? Quan comença a ploure? Quan la sequera veuen que ja està solventada? O si s'està prolongant? Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera, en definitiva, és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. Aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
1: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
4: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia. També comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen «Ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys». S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa, sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell, ja és un acte públic, fan processons pels carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2. Pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1. O pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs i és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barriendos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
3: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
6: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Todos los señores locales dijeron que sería por muy justo.
3: Quatre gotes, el temps de misèria.
1: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
4: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està podent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè hi comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes, fins i tot, potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret. Evidentment, no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
1: L'última?
4: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4 o 6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
1: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
4: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que es poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors, diguem-ne, que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
1: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
4: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
3: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
0: Quatre gotes.
1: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
7: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
1: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
7: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma, doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia una més gran, i poder portar, doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
1: Tot ha canviat. Per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent. La bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement? Com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
7: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on, sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella engerra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
1: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
7: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni ell dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta'm, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom, digueu. El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
1: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font. Com escoltarem ara nosaltres, tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
8: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la Vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer. Aquí ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental, i a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
9: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país. Però en quin moment s'hi comença a pensar?
9: Bé, ens podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria...

0: prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
1: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
0: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts. Gaudíem una propa amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant a banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
1: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
0: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader, importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües. Mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
1: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
0: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per la utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua minva.
1: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no? Que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
0: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi.

0: Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diari una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits, límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
1: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
0: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament. Per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
1: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
0: Gràcies a vosaltres.
1: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estàvem parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs, potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
2: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres, hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Premià Media. Informació.
1: 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten els ajuts a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El dia 17 de juliol passat es tancava el termini per presentar-s'hi i, segons feia públic el govern, ho van fer, com diem, 117 poblacions catalanes, un 33% de les comarques barcelonines. Els números es van presentar durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar la primera com Premià de Mar. Els que sí ho van fer, però, no van resultar escollits, i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per a un barri diferent. El ple municipal va ratificar el paquet de projectes que ha presentat Premià de Mar pel barri Tarter Maresme i al final del punt l'alcalde es mostrava confiat, però també feia notar que si no hi ha sort en aquesta convocatòria, encara hi haurà una altra oportunitat l'any vinent.
2: Crec que estem tots a una i esperant i creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
1: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60%, mentre que l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Es preveu que aquest pla de barris permeti posar en marxa entre el 2025 i el 2029 fins a 120 intervencions a tot Catalunya, amb una inversió total conjunta entre govern i ajuntaments de 1.600 milions d'euros.
0: Premià Media. Informació.
3: Estàs escoltant?
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
5: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: A la vez con la mau que es un escándalo, llama al punk y ya el pogo no te bando.

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la música.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Torna a sonar la secció de música amb en Sergi Ferrer. Avui ens porta una de les propostes més singulars i potents de la comarca i especialment dedicada a tots i a totes les amants del jazz. El protagonista del dia és la banda Big Band Jazz Maresme. Endavant, Sergi.
3: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresme.

Big Band Jazz Maresme és una big band creada l'any 2005 a partir de la complicitat entre la Casa de la Música de Mataró i un col·lectiu de músics del Maresme apassionats pel jazz. El projecte neix amb una voluntat clara, impulsar i donar visibilitat a l'escena jazzística del territori, creant una formació estable amb músics locals i convidats de primer nivell.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el festival A la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Geese Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

I anem a per la discografia, i és que el primer treball arriba l'any 2011 amb Big Band Jazz Maresme, un disc que serveix com a carta de presentació de la formació amb el mateix nom de la banda. De fet, aquest àlbum captura l'essència més pura d'una big band tradicional, amb una sonoritat molt influenciada pel swing i el jazz nord-americà clàssic. El disc posa en valor el treball col·lectiu de la banda i la força dels arranjaments, mostrant una formació molt cohesionada i amb una clara vocació de directe.

I el segon treball arriba el 2018 amb Meeting Our Neighbors, un disc enregistrat en directe que representa molt bé l'evolució del projecte. En aquest cas, la Big Band Jazz Maresma aposta per una proposta més oberta i internacional, compartint protagonisme amb artistes convidats com la cantant Tricia Abbey o el trompetista italià Fabrizio Bosso.

Amb només dos àlbums, la Big Band Jazz Maresme ha aconseguit deixar constància d'un projecte sòlid i molt viu, que va més enllà de la simple interpretació d'estàndards i que aposta per mantenir la cultura del jazz a la comarca.

Ara sí, anem a per l'estil i les influències, perquè avui hi ha molta teca. L'estil de Big Band Jazz Maresme gira al voltant del concepte clàssic de Big Band, que és una formació orquestral de jazz formada habitualment per diverses seccions de vents, és a dir, saxòfons, trompetes i trombons, acompanyades per una base rítmica, amb piano, contrabaix, guitarra i bateria. Aquest format, popularitzat sobretot als Estats Units durant les dècades dels anys 30 i 40, es caracteritza per un so potent, dinàmic i molt ric en arranjaments. Tot i això, la Big Band Jazz Maresme no es limita a un únic estil de jazz i mira que n'hi ha. El seu repertori recorre diferents subgèneres, des del swing més clàssic fins al bebop o l'scat. L'scat és aquell jazz on especialment la cantant o el cantant canta paraules sense sentit, imitant el so d'un instrument. Ara us posaré un exemple. De fet, també passen pel jazz orquestral o les influències més tradicionals del jazz de Nova Orleans. Això fa que cada concert o actuació tingui moments molt diferents, des de peces elegants i ballables fins a fragments molt més intensos i improvisats.

Això que heu escoltat, de fet, és l'escat popularitzat, de fet, per Ella Fitzgerald, la magnífica Ella Fitzgerald. Entre els referents i influències més evidents hi ha formacions històriques com Count Basie Orchestra o Duke Ellington Orchestra, dues de les grans responsables de definir el so de les big bands clàssiques. Precisament, un dels elements més importants del jazz i també de la big band jazz maresma és la improvisació. Moltes peces funcionen gairebé com una jam session contínua. Una jam session és una trobada musical, habitual dins el jazz i altres gèneres, on els músics improvisen lliurement sobre una estructura o una harmonia determinada, deixant espai perquè cada instrument pugui expressar-se i dialogar amb la resta de la banda. Un altre gènere on es fan jam sessions és el blues.

I això explica també que moltes de les seves peces superin fàcilment els 5 minuts. És habitual escoltar solos extensos de saxo, trompeta, piano o fins i tot de bateria. A nivell sonor, també hi ha un component molt cinematogràfic i enèrgic, com és habitual, de fet, en el jazz, que pot recordar a bandes sonores modernes inspirades en el jazz clàssic, com, per exemple, us posaré, tiraré una mica cap a casa, si em perdoneu, la música del videojoc Cuphead, coneguda especialment pel seu ús intensiu del swing. Us posaré un exemple.

0: En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot. Fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra.
1: Antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Dimarts 21 de juliol, l'Ajuntament ha sotmès els plàtans a Premià de Mar a un tractament fitosanitari contra l'oïdi, una malaltia causada per fongs que afecta un ampli ventall de plantes i que s'intensifica durant l'estiu perquè la calor n'afavoreix la proliferació. Tal com s'informava, l'operació s'ha fet a partir de les 11 de la nit i es farà amb un producte també a base de sabó i olis naturals que neteja i redueix el fong i també ajuda a fortificar les fulles. També ens diuen que aquest producte fitosanitari no genera residu ni impacte en el medi ambient, ni suposa cap risc per la salut de les persones ni dels animals. Amb tot, ens aconsellen que per evitar possibles molèsties, com pols o esquitxos, mantinguem tancades finestres i balcons durant el pas dels vehicles, evitem sortir a l'exterior i no deixem roba estesa. Si encara ens queda algun dubte, podem preguntar a mediambient@premiadamar.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sants doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix, millora. Tot allò que es deixa de fer, empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho vam parlar l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga, concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol dies. Sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no ho puc fer.
0: Estàs començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell, no?
2: Sí,
0: imagina't
2: una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: Sí, és molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo ara encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments, és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, no només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és lo bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
0: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Mm-hmm. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga,
2: qui vulgui.
0: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4. Inspirar en 4, expirar en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment. Provem-ho. I la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no?
2: Justament. La flexibilitat és sinònim, gairebé, podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs, també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirar et relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo,

0: un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
1: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca.
0: I... sigues flexible.
1: Sí.
0: I a tu, Mònica?
2: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
0: Canviar, adaptar-se, i tant
2: adaptar-se,
0: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Mm-hmm. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera, que vagi molt bé.
2: Fins a la propera.
1: A reveure.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La cultura popular premianenca està de dol per la mort de Miquel Monclús Mesa, membre històric de la colla gegantera de Premià de Mar. L'entitat ha comunicat la seva mort amb un emotiu missatge a les xarxes socials, en què el recorda com un geganter de cap a peus i destaca la seva dedicació durant dècades al món geganter. La colla explica que Monclús era una de les persones més estimades de l'entitat, sempre disposat a ajudar i amb un somriure per tothom. També el considera un dels grans referents de la colla gegantera per la seva implicació constant en la vida gegantera del municipi. Al llarg dels anys va donar vida a diverses figures de la colla gegantera de Premià de Mar. Va ser un dels portadors habituals dels gegants Martí, Tòfol i Siseta i va contribuir al naixement del gegantó Tite. En el seu missatge de comiat, la colla gegantera assegura que el seu llegat continuarà viu cada vegada que els gegants surtin a ballar pels carrers de Premià de Mar. L'entitat també ha expressat el condol a la família i a totes les persones que van compartir una part del camí amb ell. La seva mort ha generat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, entre elles les de la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit i de l'alcalde Rafa Navarro. La vetlla va tenir lloc aquest passat diumenge, 19 de juliol, a la tarda, al Tanatori de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments una avaria a l'AP7 a la Ametlla de Mar, direcció Girona, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP2 a Barberà de la Conca, direcció Vilafranca, que deixa també un altre carril tallat. Finalment, també la retirada d'un vehicle, la C33 a Barcelona, deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable a Montornès-Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8, volíem dir, registren retards. També hi ha afectacions als trens entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat de documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos de que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec a hores d'ara del cas per esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els Mossos han confirmat que la dona assassinada aquest dimarts al districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies per presumptes maltractaments a la seva parella i també als dos fills de la família. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Els preus a l'habitatge al Maresme durant el 2025 confirmen un any més la tendència a l'encariment generalitzat i paral·lelament a una dificultat cada cop més gran per accedir a aquest bé bàsic. Significativament, els valors que conté l'informe que ha fet l'Observatori de Desenvolupament Local de l'any passat indiquen que a tots els municipis del Maresme les famílies van haver de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar el seu habitatge. Els que més percentatge hi van dedicar van ser els de Sant Vicenç de Montalt amb el 55,35% i Premià de Mar es va situar en el 12è lloc en aquest trist rànquing amb un 41,19%. L'informe també revela dues circumstàncies paral·leles. Va pujar la compra-venda de pisos malgrat els increments de preus un 10,7% i van disminuir els contractes de lloguer d'un 8,7%. 6.023 contractes, la xifra més baixa des del 2009, mentre continuava pujant el preu. Concretament, el preu mitjà del lloguer va arribar als 879,86 euros mensuals per sobre de la mitjana catalana i després d'un increment del 3,8% respecte de l'any 2024.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei,
9: Estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi han hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi, els partits que vam perdre al principi de temporada, ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això, Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que déu-n'hi-do,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els dos equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana, i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partidets entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenir una bona resistència física, no?
1: Sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular. Hem perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera, de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat segurament l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo des d'aquí també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
0: Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Perquè, sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86. Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començar en el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: d'acord. Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt... Cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit, hi entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares els més joves i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada. Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'alcalde anunciava a xarxes socials que ja ha finalitzat la instal·lació de la nova coberta a la graderia del camp de futbol municipal, una infraestructura que, com el mateix Rafa Navarro ressalta, se suma al seguit d'actuacions que s'han fet al llarg dels últims 4 anys. La mateixa nova graderia, canvi de gespa, renovació d'equipaments esportius, porteries o xarxes exteriors, entre d'altres, nous lavabos a la zona del bar o nou tancat perimetral i repintat general. Val a dir, però, que en contra del que s'havia dit inicialment, la nova coberta no disposa finalment de plaques fotovoltaiques. Diu Navarro a la seva publicació que disposar de bons equipaments esportius és bàsic perquè les entitats puguin desenvolupar els seus fantàstics projectes i aquesta és una de les prioritats a l'equip de govern.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Vinga, nou episodi musical amb en Sergi Ferrer. Avui ens parla de Linària, una banda de Vilassar de Mar formada per quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. Endavant, Sergi.
3: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
4: I que la neu és el sol.

L'Inari és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Etna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de Linària arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

0: Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.
1: Farem-nos el següent tren.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre, el primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linaria acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Ja ho heu escoltat, com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint, de fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestà o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, Linària representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop. Cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. En retrobem la setmana que ve amb l'últim episodi de la temporada i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Els últims dies ha transcendit a escala nacional la problemàtica que està patint aquest estiu Cabrera de Mar per la presència recurrent de grups de senglars pel nucli urbà, que causen destrosses i ocasionen situacions de perill entre la població. La situació ha donat peu que el mateix alcalde hagi demanat públicament a administracions com la Generalitat o la Diputació que adoptin una estratègia de país per intervenir en un àmbit en el qual l'Ajuntament no té capacitat per actuar, com és l'àmbit forestal i les poblacions de senglars. De tot plegat se n'ha fet ressò aquests dies RAC1 i 3CAT, que a partir de les explicacions a l'alcalde, Òscar Fernández, han explicat que s'han arribat a veure per Cabrera de Mar famílies de fins a 15 o 20 individus i que l'Ajuntament s'ha gastat recentment fins a 100.000 euros per protegir amb tanques les illes de contenidors del poble, que són l'objectiu prioritari dels senglars. Fernández ha assenyalat com un dels factors que podria estar provocant aquesta plaga de senglars, en paraules seves, la pressió a la qual han estat sotmesos a la zona de Collserola, que ha fet que se'n vagin a indrets com els boscos al Maresme.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'illa a la C32, obres que d'alguna manera marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava TV Mataró, en el cas de l'illa, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'un milió d'euros. L'alcalde de l'illa, Marc Almendro, s'ha felicitat de l'inici dels treballs llargament reclamats i, sobretot, per tot el que hauria d'ajudar el nou giratori a reduir aquests problemes de trànsit i l'accidentalitat que s'hi acumulava.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fins a la Societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no només adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant si avui la cosa va del dia de l'amistat? És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no?, que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures, faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema dijous. Majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere, eh?
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en
1: sèrio? Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Uh-huh. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, ostres, va tornar a temps, sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem, doncs, això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, no m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i amb el ventilador a vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant? Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Valls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dedoctips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelut de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado y no tenemos duda de una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias. Gracias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I, per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada a Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu!
0: Bon estiu! Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Deltarres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També, al mateix temps, incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir, sobretot, la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, en de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I, en concret, estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat la onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor. Per mi la sensació és que ja en portem 15 i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de 1-1 Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
6: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
12: Bon dia.
6: per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa. Quan parlem de Pla Alfa, doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com es gestiona el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
12: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el perill, el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
6: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
12: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere i, per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I, per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
6: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
12: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres diem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura. Val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. amb tots aquests factors, doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de pla alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem en nivell 2 i parlem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, a la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre, val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas que es doni una ignició en aquests espais.
6: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
12: evidentment, sí, sí.
6: Si em permet, Joan, només. Ja ho has mig comentat sí. Quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i, sobretot, en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada, si es considera oportú? Com funciona?
12: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val? En base a aquests factors que hem comentat, val? com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquesta anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà. I a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
6: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
12: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que en una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, et rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
6: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
12: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè no, la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
0: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
6: A vosaltres.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
13: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
14: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia, trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs, diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de Castelldefels. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
13: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
14: Es caracteritza perquè un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona, i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
13: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
14: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasi en la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
13: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
14: La paraula correfoc s'invent de Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que, més que fer diferència entre actuants i espectadors, obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar

0: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
1: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
2: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia, l'any 83, es van trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es van fer catifes, a imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vam fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
1: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
2: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Uh-huh. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, uh-huh, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
1: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
2: Exacte. O sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
1: Uh-huh. I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
2: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Uh-huh. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes. I després, i això havien de fer-ho les dones dels pescadors. En aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones. Esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. Uh-huh. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
1: Uh-huh. Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
2: Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Uh-huh. Doncs fem una que sigui, estil mironià, no? I d'altres vegades eren nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, uh-huh, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament,

0: ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
1: Mm-hmm. Estic mirant, ara, mireu, homenatge bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
0: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Mm-hmm. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes platges, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
2: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
0: sí,
2: barrejant tot de materials.
0: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
2: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar qui balla?
0: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats aproximadament. Mm-hmm. També depèn del gruix que hi posa. Jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, clar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
2: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
0: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa. No hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
2: Clar.
0: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Uh-huh. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu, quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Mm-hmm.
0: O sigui, carai, veus...
1: queda com a tridimensional, veritat?
0: Sí,
1: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
0: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
1: És preciosa, 2009,
0: sí.
1: És molt bonica.
0: Sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
2: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
0: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
2: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
0: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs de fer l'exposició aquesta, i jo vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
2: Ostres.
0: Col·laborat
2: uh-huh.
0: a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la, uh-huh. de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25, especialment joves, uh-huh. Que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
2: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
0: catifes. De moment sí, sembla. De moment sí.
2: Doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
0: Esteu convidats a venir a veure-ho.
3: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Hola, què tal? Bon dia. Jornada tranquil·la, novament, la que tindrem avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que de mica en mica tornen a pujar. De fet, avui s'esperen màximes que podran arribar fàcilment cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa superarem ja els 30, després d'uns quants dies amb temperatures més raonables, amb una calor més moderada, doncs sembla que tornen a incrementar-se al llarg de les properes jornades. Potser divendres tinguem alguns núvols més i això farà que pugui baixar un la temperatura, però després, de cara al cap de setmana, tornarem a tenir calor intensa, sobretot diumenge, quan les temperatures pujaran de forma més clara. De moment, situació meteorològica que, com dèiem, ve marcada bàsicament per l'estabilitat i pel sol a tot el Maresme. Al llarg de tot el dia d'avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufaran del sud-oest, aquesta tarda també es mantindrà el vent de Garbí, puntualment lleugerament moderat als dos extrems de la costa de la comarca, tant a l'extrem del Maresme Sud com del Maresme Nord. Pel que fa a la situació marítima, predomini del marejol, amb mar de fons, això sí. I, com dèiem, temperatures més altes. Demà s'espera que es mantingui una situació semblant a la d'avui, amb temperatures que pujarien una miqueta més, ja podrien fregar els 35 cap a l'interior de la comarca, i pel que fa als vents, doncs, continuaran fluixos com a molt lleugerament moderats de Garbí a tota la costa maresmenca. La situació marítima, com avui, amb marejol i àrees de mar de fons, i en quant a l'estat del cel, doncs, tornem a tenir un ambient ben assolellat. Divendres, ja ho hem dit abans, augmentarà la nuvolositat, bàsicament seran núvols alts i mitjans que es farien més compactes a últimes hores de la tarda. No s'esperen precipitacions aquí a la costa, sí que hi hauria algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però que no arribarien aquí a la franja costanera, on continuarem amb unes temperatures que, malgrat baixant una mica, es mantindran realment força càlides. De cara al cap de setmana, tornem a recuperar temperatures de rigorós estiu, com hem dit, sobretot i molt especialment de cara al diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès-Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: Sí, sí, sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no. Un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla des d'aquí. Doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase. Ai, hola, hem de quedar per fer un cafè.
1: I que més fa el cafè, o que queda fred.
0: Molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia. Em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diego, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar a la meva millor amiga, Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar a la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada.
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs, és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que
1: sí. Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne alguns?
1: Me l'estan enviant a les 11.
0: Sí?
1: Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé. Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a perdoneu, a Premià. Ja no sé on soc. Hem demanat als companys de Premià, justament al Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, per entendre l'amistat? I a vegades no l'entenem, però simplement la vivim tenim alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen. Pues al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, saber-los parlar, abordar, no?, treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res, perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també. Bé i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfonos ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o estirar la corda?
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, a més per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo. Amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigués res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. I el que té més recapte que quan hem acabat d'això, sempre s'hi posen els papes i les mames, és l'estirar la corda.
8: Un any es va trencar, aquesta corda?
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en aquest dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. Ui. O bé han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar o que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canales i no saps on tocarien i entre canales se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, a jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi ha plantat un joc de bitlles just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro, perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Reconeix.
7: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
7: Jo ho trobo gran, això,
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu, eh?
8: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feia referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
9: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil el que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
7: Ah.
9: És a dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
7: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
9: I que no és una bola... I que, per tant, ha d'anar per dalt, no
7: pot
9: anar
7: per terra. Ara t'anava a dir, no va arrossant el terra, va tirar de l'aire.
9: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
7: Ara entenc això que deies de que a la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
9: No.
7: Perill.
9: Té una lògica, no?
8: Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
9: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
8: Tu entens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitlló.
9: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i juga amb la quantitat de gent que juga, cada, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
8: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a sí. Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
9: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
8: Villes a la neu?
9: Villes a la neu,
10: ostres,
9: sí.
10: Que xulo.
9: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho en els col·legis a Torredembarra.
8: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
9: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava allà i deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però, doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
8: Sí, aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista, que es jugarà a Villes Catalanes.
9: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
8: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
10: així,
8: a veure...
10: Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
8: Ah, exacte.
10: I si sí, serà xulo,
8: Jordi,
10: eh?
8: Escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
9: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
8: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les Villes o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat millor. Mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les Villes quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
10: Doncs deixem-ho que us acomiadi ja, Jordi, Albert, organitzador de jocs tradicionals a catalans i jugador també, entre d'altres, de Villes Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
8: Que vagi molt bé. Una abraçada.
10: A punt per aquest so trencador de les Villes.
8: Mira, doncs...
10: S'arriba Jolín. Jolín!
8: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
10: No s'ha sentit res.
8: No n'ha tombat cap. A veure, ho torno a provar.
10: Vinga, va, tornem-hi.
8: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
10: Estem agafats.
8: Apunta bé, s'ho mira... Mira, no estem de sorts.
10: Ostres!
8: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
10: Vine al davant i trenca'l.
8: Ara, vinga, ja han caigut.
10: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
8: Que vagi molt bé, adéu.
10: Adéu, adéu. Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
11: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
12: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
13: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
12: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
13: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa, no? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
12: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
13: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
12: Mm-hmm. Però en aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
13: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs atès el caràcter, doncs això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
12: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
13: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Mm-hmm. Llavors, doncs, això és el més usual.
12: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
13: Ah, exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
12: Això és l'habitual.
13: Això és el més habitual, en general. Mm-hmm. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar al món al seu ordre normal.
12: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
13: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
12: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
13: Exacte, realment. Ara, vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, per veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
12: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
13: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, en fi, el que és la cultura popular, per exemple, doncs genera des de memes o des de també a vegades supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
12: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
13: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera, el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
12: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
11: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
10: i que us ofereix a Per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
14: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Hi ha gent que em diu, no, és que els meus gossos es mereixen el viatge, no?
18: Gerard Estabanell, educador caní.
17: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va? I llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mereixi. Va? Llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereixi, això ja és una altra història a part.
19: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
20: Nacho Mediavilla, veterinari.
19: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
17: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a...

0: Hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort. També hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
1: Ara entenc lo de dansa Àneu, a la Vall d'Àneu. Ara. O sigui, marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, dansa Àneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
0: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
1: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
0: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
0: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs, no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs, puguin gaudir-les.
0: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentava. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs diuen a les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
1: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
0: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
1: Molt bé. Doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, eh? L'hem fet avui, però sí, algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
0: Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
1: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
0: Fins demà. Adéu.
1: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí.
0: Enric, què diuen els oients que vam de recollir missatges sobre l'amistat avui?
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: O sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la brossa.
1: Sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, eh? Ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre pringui jo, no?
1: Exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra. Ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar digues. O no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cuenta del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys

0: aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al Reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
1: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
0: vinga,
1: a tots.
0: Vinga, salut, bon dijous.
1: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, estar a cavall entre juliol i agost, i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos, amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Hi ha moments en què cal fer una pausa, mirar enrere i entendre com hem arribat fins aquí. Okay. Can Sant Pere no és només una fàbrica. És una història viva de resistència, d'organització i de comunitat. És la resposta col·lectiva davant una lògica que vol convertir cada tros de poble en un negoci, cada metro quadrat en benefici, cada espai comú en un espai buit o privat.
2: Sembla que el destrossi l'ànima, però el cor d'una fàbrica no li importa l'import, i és que sempre...
1: Per què no volem un poble dormitori, sinó un poble viu? Diem prou. Diem que lluitar no és només resistir, és imaginar una altra manera de viure. Lluitar és no resignar-se. És posar el cos, les idees i el temps per defensar allò que ens fa poble. La memòria, la cultura, els vincles i els somnis compartits. Aquest podcast neix per explicar això. Per donar veu a la lluita de Can Sant Pere i a totes les que han fet possible que aquest espai segueixi dempeus des de tants llocs i tants anys. Per parlar de política, de territori, d'autogestió, d'especulació i de futur. Per explicar per què un espai ocupat pot ser pulmó de molta vida i de molta comunitat. La comunitat verda i viva que ens cal davant el gris ciment. Benvingudes al podcast de Can Sant Pere.

0: Nou podcast, aquesta nova història audiovisual en àudio, en so, els fils d'una història col·lectiva. I avui, en aquest primer episodi, en aquest capítol 1, doncs volem parlar també de Can Sant Pere i volem conèixer també què s'hi va fer i també, doncs per què no, conèixer algunes de les persones que s'han significat també i que han format part ja d'aquesta fàbrica tan emblemàtica de Premià de Mar. I encetem aquesta tertúlia saludant a la Berta Maristany, a la Paquita Guirau i també l'Àngel Pagès. Com esteu? Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer capítol. I us volia començar preguntant, Àngel, quan neix aquesta reivindicació de Can Sant Pere? En quin moment?
3: Bueno, un moment precís no ho podria ara dir, però això, diguem-ne que està en el tombant de segle, és a dir, finals 99, inicis del 2000, i l'inici no era cap plataforma, és un inici de tot plegat, quan un grup de veïns, i en aquell moment eren tres i vam acabar sent uns quants més, ens trobem informalment al carrer i justament després de sentir per notícies a Ràdio Premià de l'època que hi havia un projecte que presentava una part de l'equip de govern d'aquells moments, que en aquells moments ens governaven a Premià el tripartit, el PSC, Iniciativa i Esquerra. Per part del PSC es va llançar la proposta d'urbanitzar aquell sòl, un cop ja estava abandonada l'activitat de la fàbrica. I això, com que el grup que ens vam trobar en aquells moments estava una mica, diguem-ne, condicionats també perquè no feia molt de temps s'havia perdut una batalla important amb el tema de Can Ferrerons, això també, teníem una nova oportunitat de salvar un altre espai. La cosa va anar evolucionant, és a dir, nosaltres no vam arribar a ser plataforma fins al cap d'un temps, però perquè vam anar incorporant altres elements, no? De moment, d'entrada, va ser com una reacció veïnal de gent molt propera, inclús a nivell de barri, i ni ens imaginàvem que això acabaria sent no només una lluita local, sinó la lluita amb la transcendència que ha tingut a posteriori, no? Uh-huh. El grup aquest ens van proposar, com que tampoc teníem una dinàmica, diguem-ne, de plataforma, ni tampoc hi havia un entorn de massa mobilització a l'època aquella, a nivell de teixit social, com més endavant va haver-hi, ens van proposar com a mínim fer una tasca una mica de lobby, per dir-ho d'alguna manera, de grup de pressió davant de les institucions i en aquest cas davant de, tant de l'equip de govern com del conjunt de forces polítiques. Intentàvem arrencar un compromís per lo que nosaltres en vam començar a denominar per al 100% públic d'aquell espai. No? Uh-huh. Amb el temps vam anar incorporant altres elements, és de la importància que tenia que hi havia una fàbrica i, per tant, hi havia un patrimoni històric, industrial, que després es va caracteritzar com a Becil. Teníem molt present la necessitat que hi haguessin zones verdes a Premià de Mar i que hi haguessin més espais per activitats públiques, diguem-ne, comunitàries. Aquest era el discurs que fèiem en aquell moment i també ho vam emmarcar en un context més ampli, no? També hi havia el cas de les Hortes de Ponent, que uh-huh. vam incorporar això per fer una visió que no fos una visió només de barri, sinó de en general, no? I, per tant, el que va començar sent un embrió del que després seria una plataforma, doncs ens van proposar com a mínim que en l'ordre del dia de tota la política municipal hi hagués Can Sant Pere com un element determinant. I en aquest sentit, diguem-ne que sense ser un grup mobilitzador, sí que van aconseguir arrencar compromisos i que amb el temps vam anar clarificant qui estava a favor, qui estava en contra, quines alternatives hi havien. I durant aquest temps vam fer un seguiment, allò bastant reiteratiu, no només cap a les forces polítiques, sinó de qualsevol moviment que hi havia, fins que va entrar en escena també l'operació del Núñez i Navarro, que això encara no es va materialitzar com a tal, perquè això ja entraríem a la fase posterior, quan hi va haver-hi l'ocupació, però vull dir, vam fer un seguiment de tots aquests esdeveniments. I diguem-ne que les limitacions que teníem a nivell de que no teníem capacitat mobilitzadora, les anàvem, ens funcionaven per aquesta via, no? Per la via de fer de grup de pressió.
0: Uh-huh. Àngel, amb això que ens explicava, si ens ha sonat ja algunes pistes, en quin moment estava també Premià de Mar a nivell urbanístic en aquell moment?
3: Sí, en aquell moment, abans ja he dit que veníem de l'experiència de la pèrdua de Can Ferrerons com un espai públic i agrícola, en aquest cas, i ho dic, tret de que es va fer la biblioteca, o la resta és el que hi ha. I a nivell urbanístic estaven també pendent de l'aprovació d'un pla general i llavors aquí també això va implicar durant un temps molt llarg debat sobre el pla general. Nosaltres vam incorporar sempre la condició del tema de Can Sant Pere, és a dir, el context era aquest. Uh-huh. Abans he parlat de la manca d'espai, diguem-ne, mobilitzat sintetitzador. També s'ha de dir que nosaltres vam començar a evolucionar en la mesura que també es va anar creant un teixit social a Premià de Mar diferenciat. Això va coincidir amb el temps amb la creació de la plataforma de Premià per la Convivència, en el període aquell en què va haver-hi una irrupció i un brot racista arran del tema de la mezquita. Això va generar que molts col·lectius es trobessin i es va començar a inaugurar un nou procés de, diguem-ne, d'organització social que va anar culminant això doncs, al cap de molt de temps amb el que va ser la plataforma i amb tot el que es va derivar després un cop ja es va fer l'ocupació de la plaça.
0: Mm-hmm. Berta, anem al 2013. Quin era el context justament de l'ocupació i què va suposar també doncs, aquell moment? Posa'ns també en aquell moment.
1: Sí, doncs, una mica enllaçant també amb el que deia l'Àngel, l'abril del 2013 va haver-hi un avís per enderrocament de la fàbrica i gràcies a que ja hi havia l'activació de veïns i veïnes, com que estaven alerta, com del cas, i també que s'ha de dir que ja hi havia entitats que estaven fent servir Can Sant Pere, la fàbrica, doncs que ràpidament es van fer assemblees molt grans a la plaça Nova, on érem una gran diversitat de veïns i veïnes, i de manera bastant espontània com que es va decidir com a resposta l'ocupació de la fàbrica. Pensem que és important com que el context és més enllà del moment que estava vivint Premià, o sigui, estem al 2013, no feia tant que era com indignats i també com un moment que veníem com de la crisi del totxo, que va ser molt bèstia i que segurament encara no hem sortit i que les anem com multiplicant, i podem dir que hi havia com un moment com d'efervescència política on moltes persones com havien passat, no, com a, o amb aquestes ganes de transformar com la ràbia en acció i d'organitzar-nos, i de fet pocs anys abans havien sorgit espais com Can Batlló, em sembla, si no m'equivoco, el 2011, o espais d'aquí la comarca un any abans al casal a Vilassar de Mar. O sigui, que era un moment on la importància dels espais estava bastant al centre i eren llocs on catalitzar com tota aquesta ànsia de transformació i política, i que en Sant Pere va poder ser paraigües de moltes d'aquestes lluites, de les lluites ecologistes, de defensa de la llengua, feminisme i així. I llavors això, o sigui, com es va començar a gestar el projecte d'autogestió comunitària arran de l'ocupació, i es va fer això com amb un grup de gent com molt diversa, no érem un grup, i ha configurat que això ha marcat molt com la línia d'aquests 12 anys, si no m'equivoco, de projecte social. O sigui, érem gent molt diversa, d'edats molt diverses i fins i tot d'ideologies en certa manera diverses, però que ens unien com... Bueno, com uns elements comuns.
0: Paquita, et volíem preguntar també què ha representat i també què significa a dia d'avui doncs, justament aquesta lluita per Can Sant Pere.
2: Bueno, jo crec que ha representat molt aquesta lluita, perquè si mirem al llarg dels anys, en cada moment s'ha anat evolucionant d'una manera diferent, però que al final doncs, ha plegat un moviment molt ampli de gent d'això, amb un objectiu comú, que es va començar per, en contra de l'especulació urbanística, que aquí a Premià doncs, n'estaven moltes persones fartes, i llavors va començar per aquí, però tal com ha dit la Berta, en el moment que arriba el 2013, que llavors... És veritat, i bueno, tal com ha dit també, i enllaçat-lo, que veníem dels indignats, on hi va haver un moment també on moltes persones, veïnes i veïns de Premià, ens vam ajuntar. I això va ser com un esclat de començar a donar-nos compte de que podíem fer coses a Premià, i evidentment Can Sant Pere va ser un punt nexe d'unió perfecta, perquè precisament doncs, aquí on hi ha moltíssima gent que defensava aquest espai 100% públic, que volia per al públic, i que evidentment no volia que caigués a les urpes del Núñez de Navarro, que ja sabem l'historial, no? L'especulador que tenia, i per tant, vull dir, això que representava aquest nexe d'unió. Clar, al llarg de cada moment, el fet aquest de plegar tanta gent, d'aconseguir aquest suport, Doncs va aconseguir unes fites concretes. En comencem per l'ocupació en el 2013, després segueix la consulta popular. En aquesta consulta popular vam aconseguir un munt de signatures precisament per al sí de l'expropiació, que era el que al final volíem aconseguir, que això fos Can Sant pel poble, i per tant aquesta consulta demanàvem el sí. Després va passar que, clar, evidentment la fàbrica representava també el patrimoni històric a preservar com a una fàbrica testimoni del passat fabril de Can Sant Pere, que ens semblava que era una cosa com molt important. I a partir d'aquí surt el Becil, vull dir, bé cultural d'interès local, vull dir que això va ser una altra fita que entre totes vam aconseguir com molt important, no? Perquè això també ens servia perquè aquest enderrocament tampoc mai es pogués fer, perquè això també era un punt a nostre favor. Bueno, després també, el 2018, l'aprovació del POM, no?, amb el que inclou aquest Becil, per tant, això ja ho teníem, la zona verda i equipaments, això també, i l'expropiació com a tal. Vull dir que així ja, la cosa ja es va començar a encaminar, perquè, evidentment, a la consulta va sortir el sí a l'expropiació, això s'ha de tenir molt clar.
4: Molt bé.
2: Llavors, esclar, ve la segona, bueno, després d'aquesta ocupació, de 4 anys d'estar allà, omplint aquest espai de vida, amb una experiència totalment, que crec que va ser molt gran per a moltes persones que no teníem ni idea del que representava, no?, una autogestió, de que, a veure, almenys com ara jo, no tenien, altres teníem referents, perquè és veritat, tal com ha dit la Berta, ja coneixíem, no?, a Barcelona, altres llocs, no?, Can Vies, la Flor de Maig, bueno, Can Balló, vull dir que estaven, eren espais alliberats que també ens servien una mica de guia com per dir, nosaltres aquí podem somiar, que aquí Premià també ho podem tenir i tal, i bueno, això va ser, crec que també una de les altres fites, no? Llavors, bé, el desallotjament, un desallotjament que va comportar mobilitzacions massives al nostre poble, donant suport a tots els que estàvem allà defensant, que al final era tot el poble, perquè jo crec que si algun cop aquí Premià ha mobilitzat tanta gent, jo diria que ha estat Can Sant Pere, en diferents moments, perquè no ha estat fàcil, també això ho hem de dir, hem passat per moments complicats, però bueno, aquí estem.
4: Molt bé.
2: I després ja, després d'aquest desallotjament, estem un any així una mica en stand-by i es torna a ocupar en el 2018 i ja en el 2022 es crea el projecte de gestió comunitària amb 500 persones que es fan sòcies, i vull dir, això va ser també una altra fita molt important, perquè aquest suport tampoc no el té molta gent, no? Ho han de dir-ho, no? I el 2023 doncs arriba ja amb aquest conveni amb l'Ajuntament, de cara a dir, hem de consolidar que aquest espai realment sigui, no?, en un futur, quan el tinguem ja enllestit, un espai com a centre autogestionat i de gestió comunitària per al poble, obert a tothom, i en fi, i que entre totes ho puguem seguir construint, perquè ja portem molts anys, i llavors, esclar, és continuar, perquè això no s'atura, això és viu, i a cada moment també s'adapta un moment al moment, per dir d'alguna manera. I bueno, crec que totes aquestes fites ens podem sentir molt contentes, ja dic que no ha estat fàcil, i que bueno, el que d'alguna manera que pretenem tots els que estem allà és que s'hi vagi trobant molts veïns i veïnes que participin a seguir construint aquest espai, un espai en el que evidentment és un espai que vol transformar també aquesta societat, vull dir, d'alguna manera, és un contra, no? No sé si dir un contrapoder, però una alternativa al que tenim, no? Aquesta societat individualista i aquesta societat de consum, que el capitalisme que ens marca com per on hem d'anar, i per tant aquí el que volem és trencar amb aquestes dinàmiques i fer una societat més justa, solidària, feminista, sostenible, en fi, podríem dir una cosa.
0: Molt bé, doncs heu parlat justament de Can Batlló, nosaltres ara ens quedarem per seguir coneixent també doncs aquesta causa, i que també d'alguna manera ha servit per emmirallar-se també en el cas de Can Sant Pere. Berta, Paquita i Àngel, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Moltes gràcies. Gràcies a tu.
0: Can Batlló és un espai comunitari i veïnal autogestionat, un equipament social i cultural ubicat en diferents naus a l'antiga fàbrica tèxtil Can Batlló, al barri de la Bordeta, naus cedides per l'Ajuntament i que ocupen un total de 13.000 metres quadrats. Gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del teixit social del barri, s'han construït una experiència pròpia de gestió d'un espai entès com un bé comú urbà que ha albergat centenars d'iniciatives comunitàries i ha contribuït des de l'experiència pràctica a fer possible un urbanisme des de baix transformador i popular. Avui nosaltres també ens hi volem fixar i hem convidat el Joan Costa, membre de Can Batlló. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. La primera pregunta que et fem, per què va sortir la lluita en el moment actual per aquest espai i quan s'ocupa?
4: El barri de la Bordeta és un barri petit, relativament petit, però és un barri de treballadors. Uh-huh. Són carrers estrets i teníem necessitat d'equipaments socials. Anàvem a l'Ajuntament, no hi ha solars al barri de la Bordeta. Tots els solars, a l'espai que hi havia lliure, eren les 9 hectàrees de la fàbrica de Can Batlló. Uh-huh. Aleshores, les primeres reivindicacions van començar el 1973. Després, en 1976, encara en uns ajuntaments predemocràtics, o sigui, l'alcalde encara estava escollit a dit, es va fer un PGM, un Pla General Metropolità, que ves per on, en aquest intent de recuperar algunes coses de la ciutat de Barcelona, es va declarar les 9 hectàrees de Can Batlló com zona verda i equipaments. Uh-huh. Molt bé, el barri contentíssim, però serà que no, perquè l'Ajuntament no té prou diners per expropiar a la família Muñoz Ramonet els terrenys i continua sent el mateix. Una fàbrica tèxtil que s'havia convertit en una ciutat d'oficis, amb 400 empreses treballant a dintre i 4.500 treballadors treballant dintre de Can Batlló. Les reivindicacions des del Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta i del barri, les associacions de veïns que van sorgir en els anys 70, estava present sempre, però sempre era l'última. Perquè, clar, a Can Batlló treballaven 4.500 mm-hmm. persones i pensaven que si es feia una expropiació molt bruta, es podien perdre molts llocs de treball. Uh-huh. Vam anar deixant passar el temps, però fins a aquell moment, a l'any 2000, van decidir prou. A la Bordeta necessita equipament, residències d'avis, guarderies, i decidim actuar des del Centre Social i la Comissió de Veïns de Bordeta, que estem més o menys estàvem en el mateix espai físic. El fet és de que decidim començar a parlar amb els empresaris i els treballadors que estan dintre de la fàbrica per Can Batlló per dir-los que ells saben que a curt o mig plaç tindran de marxar d'allí, uh-huh. però que tenen drets a ser reallotjats i ser indemnitzats. La idea nostra va ser ajunteu-vos tots perquè n'hi haurà tots junts, tindreu molta més força uh-huh. al moment de negociar en la propietat privada i en l'administració, en l'Ajuntament. Així ho van fer-ho. Clar, van a poc, les empreses van anar marxant a l'àrea metropolitana i les rentes de la família Muñoz Villalonga en aquella època, ja no era el Muñoz Ramonet, un trist personatge de la postguerra espanyola. El fet és de que les quatre filles de Muñoz Ramonet vam decidir fer una cosa que s'ha fet molt a Barcelona i arreu. És demanar permís a l'Ajuntament per construir pisos. Uh-huh. Clar, els veïns, som incordiadors, ens posem pel mig. Al cap d'un temps aconseguim negociacions ja a 2006 a tres bandes, la propietat privada, l'Ajuntament i la plataforma de Can Batlló, i s'arriba a un acord que la propietat de 2.000 pisos que volia fer-ne se pogués fer 900 pisos. En contrapartida, a l'Ajuntament que fes unes 300 vivendes socials allà a Can Batlló, tocant al cantó del barri. I els veïns el que volíem és que es fes el parc i els equipaments. Uh-huh. Però estem al 2006, passa el 2006, 2007, 2008, i el 2009 ens anem a l'Ajuntament, a Can Balló no s'ha fet res. Que sí, això està en marxa ja, però els veïns podem ser tontos, però no idiotes. El 2007, a finals del 2007 a 2008, va esclatar la bombolla immobiliària. I sabíem que no n'hi hauria ningú que es gastés 5 cèntims en un totxo. I si no hi ha totxo, no hi ha edifici. I si no hi ha edifici, no hi ha cessió per les plusvalues de l'edifici o per als impostos de clavegueram, de jardinament i de... Què més? I la plusvalua d'això, la idea era que la propietat n'hi cedien terrenys a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, això tindrà espai públic a 0 euros, pues, es fregava les mans. Perquè calléssim, sí. Ens van dir, vam demanar, si esteu tot convençuts que això està en marxa, digueu-nos un plaç per treure'ns de la reunió. Es van dir, doncs mira, final del 2010, començaments del 2011, perquè les obres... Els veïns vam dir, ho acceptem. És més, us donem de temps fins a la primavera del 2011. Perquè si la primavera del 2011 Can Balló no està obert al públic i les grues i excavadores treballen allí, el veïnat de Sants i la Bordeta ocuparem Can Balló. Recetes, per part de la taula de negociació en aquell moment. A veure, no estava jo, estaven companys meus que tenien potser 2 o 3 anys més que jo o 2 o 3 menys. Jo tinc 78 anys ara, en aquest moment. Fa 7 anys continuava sent un avi. Vull dir, si vosaltres aneu a ocupar. I unes 20 persones van començar una campanya que es va dir el tic-tac per Can Balló. I el tic-tac era un rellotge que comptava el temps, però comptava el temps a l'inrevés. Falten 700 dies per entrar a Can Balló. Falten 400, falten 100. Anunciem que l'11 de juny de 2011 entrarem a Can Balló i ves per on, coses de la vida, el dia 11 de juny era un dissabte. Perquè si vas ocupar, que sigui un dissabte, que tens el dissabte, el diumenge, i si per postres el dilluns és Pasqua, 3 dies per ocupar perfectament bé. Però ves per on, el dilluns previ ens truca en un gabinet d'advocats dient som el representant dels interessos de la família Muñoz Villalonga i voldríem parlar amb vosaltres. El dia següent ens reunim per una proposta, però clar, a Can Balló ja no érem els 20... les 20 persones que estaven van formar la plataforma, sinó que ens havien convertit en més de 200 persones ja organitzades. Ho hem de parlar. La proposta que ens feien era que la propietat cedeix un espai de Can Balló a l'Ajuntament i que l'Ajuntament ens el pogués cedir de l'Ajuntament en els veïns. La idea no ens desagrada, però ho hem de parlar amb la nostra assemblea. Ho parlem, acceptem. El dia 9 es firmen els documents, el dia 10 ens donen les claus, i el dia 11 de juny, 2.000 persones, 2.500, a les 12 del migdia, tocant les campanes de Sant Medir, vam entrar a Can Balló. Va ser una lluita guanyada per diversos motius. Una organització molt ben portada, que era com un concert de poca gent a moltíssima, i després unes altres causes externes. Va haver un canvi municipal que els socialistes van perdre el govern per Convergència, per senyor Trias. Podria influir en us. El dia 11, el senyor Trias prenia possessió de l'alcaldia de Barcelona i nosaltres entràvem a Can Balló. Estàvem en plena època d'explosió de bombolla immobiliària. No teníem una pressió especulativa de construcció a davant. I tercera, que estem parlant del 2011. El 2011, el 15 de maig, es celebra l'ocupació de la Porta del Sol, plaça Catalunya, i moltes places arreu de l'Estat. O sigui, va ser el naixement de reconstrucció d'aquest espai. I a partir d'aquí vam canviar ja els... Vam començar a negociar un nou conveni amb l'Ajuntament i el 2015 i el 2019, amb el primer mandat de la senyora Codau, se'n cedeix 13.000 metres quadrats per 30 més 10 més 10.
0: Joan, hem d'anar acabant, ja ets a fer una pregunta, a veure si ens pots respondre breument. Com es vincula justament Can Batlló, ho intentarem, com es vincula justament Can Batlló amb les lluites actuals del barri de Sants, que també comentaves al principi?
4: Can Batlló és una lluita més, potser ha sigut l'última lluita veïnal gran de Barcelona, de les associacions de veïns. Can Batlló té un teixit social molt ampli. Dades d'ara, del 2024, Can Batlló som uns 400 i pico de militants activistes voluntaris, com ho vulguis dir, uns 100 col·laboradors i més de 1.000 socis. Els socis vol dir que tens dret a res, no fan descompte a cap lloc ni res. I què fem? Estem, i el nom, quan se'ns va donar el conveni, el nom que tenim a Can Batlló és un nom que és curtet. Espai comunitari, veïnal, autogestionat de Can Batlló. Aquest nom defineix tot el que som. Som un espai comunitari. És comú per tothom. És veïnal, perquè està situat dintre del barri de la Bordeta, i encara que no tota la gent de Can Batlló sigui del barri de la Bordeta, l'efecte barri el volem mantindre. I autogestionat, perquè des de que vam entrar vam decidir fer-ho amb autogestió. I per autogestió entenem això tan simple, per nosaltres, és que som només la gent de Can Batlló qui decideix què fa, com ho fa i quan ho fa.
0: Molt bé. Doncs Joan Costa, membre de Can Batlló, gràcies per acompanyar-nos també avui.
4: Va, fins ara.
0: I per acabar, rebem justament la veu que ens donava la benvinguda a aquest podcast, el Paco Hernández. Benvingut de nou.
5: Gràcies.
0: Doncs escolta'm, jo ara sí que no sé què ha de passar aquí. Ara tu manes.
5: Molt bé, doncs mira, ara arriba la part més juganera del programa, que
0: molt
5: és
0: bé.
5: El moment de posar-vos a prova.
0: D'acord.
5: A tu i a l'audiència. Comença el joc. Mentida podrida, veritat compartida.
0: Val.
5: Construïm la veritat entre totes. Us ja serem tres afirmacions sobre Can Sant Pere. Dues són veritat i una és una mentida podrida.
0: Val.
5: A veure si sabeu quina és la dada que no cola. Penseu-ho si bé. Al final us direm la resposta correcta.
0: Molt bé.
5: Vinga, les tres afirmacions, de les quals una és falsa.
0: Sí.
5: La primera. Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: Val.
5: La segona. Durant la Guerra Civil, a Can Sant Pere s'hi van fabricar paracaigudes. I la tercera. Can Sant Pere havia estat durant una dècada un plató clandestí de rodatges de pel·lícules eròtiques de sèrie B.
0: Doncs espera, perquè jo sóc molt indecis, per tant, aquest podcast pot durar una hora i mitja tranquil·lament mentre decideixo cadascuna i opino amb algunes d'aquestes... La que tinc clara, segur, és la que la B és certa.
5: Molt bé.
0: Llavors, la tercera, si digués que és la tercera i em llancés a la piscina, podria ser... jo et diré... Ara potser és quan m'equivoco, però jo et diré que la falsa... És, quina era? D'altra m'ha dit la A.
5: Sí. La primera.
0: Sí?
5: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: Val.
5: I la tercera, que havia estat...
0: La de
5: estat...
0: les pel·lícules per adults.
5: Aquesta és la que tu dius que és la falsa, la mentida podrida.
0: És que a mi no em quadra Núñez i Navarro fent CDs aquí, jo et diria... Per tant, jo diré que la que no és certa és la de Núñez i Navarro, la A.
5: Molt bé.
0: Sí? L'he encertat? Doncs mira, he estat dubtant.
5: No l'has encertada.
0: No l'he encertat?
5: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: D'acord.
5: Ara us ho explicarem.
0: Sí?
5: Pues sí, com sentiu, en plena segle XXI, quan ja sabíem que el format tenia els dies comptats, és el que va dir Núñez i Navarro, que volia fer una fàbrica de CDs. Per tant, la que no és correcta és
0: la C. Doncs mira, he fallat en aquest cas. Doncs mira, avui també hem conegut coses noves. Gràcies, Paco, per acompanyar-nos i també a totes les persones que han passat avui també per aquest primer capítol Història de la Fàbrica i els inicis també de la lluita de Can Sant Pere. Ens retrobem a partir del segon capítol. Fins la propera.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mateix matí de dissabte, l'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, publicava un vídeo per refermar la seva negativa a acudir a l'acte de la Generalitat per considerar que tot el que s'hi havia de dir ja havia estat explicat i per posar de manifest el seu malestar pel fet que després que el Baix Maresme hagi estat treballant amb la Generalitat des del 2021 en la pacificació de la Nacional, ara s'anuncien les primeres obres a Mataró, un malestar que també expressava divendres a Premià Mèdia el portaveu d'Estimem Premià, Antoni Subirà.
2: El més graciós és que aquesta pacificació que us he ensenyat està consensuada i acabada des de Montgat fins a Cabrera. I avui el que anuncia el govern de la Generalitat és que el començament de les obres, literalment abans de començar les eleccions, començaran a Mataró.
3: Hem sigut dels pioners. El Maresme Sud, hem sigut els que hem fet els deures més de pressa. I ara ve la consellera, que molt bé, ho ve explicar, que molt bé, cap problema, però sabem que una de les notícies, que espero que no cap... Bueno, no sé, seria una mica de decepció. S'hi ha afegit Mataró i el primer serà Mataró. Portem treballant nosaltres 3 anys i tenim el projecte consensuat, aquests 4 pobles. I ara apareix Mataró i començarem per Mataró. Això ens ve anunciar, que començarem per Mataró. Està molt bé, no estem en contra, que Mataró tingui la seva pacificació, només faltaria. Però comencem simultàniament. Si comencem per aquí, doncs digue'm quan començaré jo, eh? Bueno, seguirem el procés, seguirem què diu, seguirem el que sigui, i serem queixosos i serem molt exigents amb que molt bé, però, o molt bé, o no ho sé, però, i nosaltres quan? Ja fa massa temps que tenim el projecte consolidat, que hem treballat moltíssim.
1: En el seu vídeo, Navarro fa la seva pròpia exposició del punt en què estan totes les actuacions i detalla també amb l'ajuda de plànols en què consistirà la pacificació de la Nacional. Val a dir que pel que fa al greuge sobre l'inici dels treballs a Mataró, La Vanguardia explicava que en l'acte de Mataró, el secretari de Mobilitat Manel Nadal va explicar que si no es comença pel Baix Maresme és perquè l'empresa que se n'havia d'ocupar havia abandonat el projecte. La Vanguardia, així com TV Mataró, també parlaven de la derivada política que ha suscitat aquest acte i la invitació de Navarro als alcaldes de Junts perquè no acudissin a la convocatòria. Tots dos mitjans expliquen que la invitació no va prosperar perquè, segons diuen, hi va anar una nodrida representació d'alcaldes d'aquest partit, amb el president comarcal Carles Bosch al capdavant.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Va. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premiant, Papasseit?
1: No, no, no, sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no res, no, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriol n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Coi, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'Aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses,

0: S'hi han banyat i han anat a pescar. I han reparat les barques i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la festa major i contemplen la sortida del sol.
1: I fan un desembarcament pirata.
0: Sí, això també.
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic. Ah. Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent, a l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que al poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lourenço. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Que faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parla'n amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és

0: T'hi has fixat que la Cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge? La fada Bellamar?
1: Ah, sí?
0: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
1: Oh, és preciós.
0: És molt interessant això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
1: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
0: Això mateix. Va,

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després...
3: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
4: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
5: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
6: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia a TV3. I venia a TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
4: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde aquest dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo des de l'edifici del Boramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
7: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
4: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Ahir van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof, amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. De les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'Àrea de Serveis Territorials que es tindria en compte la seva petició, però de cara a pròximes temporades. Però, a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment va ser ahir, quan es va fer l'operació, i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
8: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
4: I pel que fa al temps, continuem atrapats pels mateixos paràmetres meteorològics. Sol estricte i temperatures entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
3: Premià Mèdia. Informació.
8: El Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme convoca per aquest dissabte un sopar de tancament del curs en el qual volen celebrar la feina feta i la vetllada es farà a l'antiga fàbrica de Can Sant Pere, concretament a l'espai de l'entrada entre el carrer Sant Cristòfol i el pati central, que és de moment la part del recinte a la qual es pot accedir. Segons explica aquesta entitat, aquest curs han intervingut en casos de desnonaments a fins a 7 poblacions del Baix Maresme, han fet més de 50 assessories, tant individuals com col·lectives, entre Premià de Mar i Vilassar de Mar. S'ha aconseguit que més de 150 inquilins de 6 blocs de HPO de Vilassar de Mar hagin obtingut les demandes que reclamaven feia anys i també han participat de les mobilitzacions per Palestina i el procés de regularització extraordinària d'immigrants. I a tot això diuen que cal afegir totes les renovacions de contractes, aplicacions de pròrrogues, negociacions amb propietats i immobiliàries i desnonaments aturats tant des dels jutjats, diuen, com a la porta dels immobles. Tot això mereix, afirmen, un tancament a l'alçada i per això ens proposen aquest sopar que servirà l'entitat Samprem i que comptarà amb el concurs a part musical de la tamborinada. Com diem, tot plegat passarà al carrer d'entrada a Can Sant Pere. Hem preguntat a l'Ajuntament i ens diuen que l'espai ja té la condició d'espai municipal i, per tant, pot ser demanat per les entitats registrades per fer-ne un ús d'activitats com aquesta. En aquest cas, l'entitat que l'ha sol·licitat és l'associació Can Sant Pere.
3: Premià Mèdia. Informació.
9: Estàs escoltant?
10: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
11: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
12: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
11: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
12: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
13: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no igualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo pel fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi. Que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment. I el vi, en consum moderat, pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu, no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat
0: sí,
1: bé, però...
0: i tant. No, no, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpina tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopart, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup d'havaneres de Gairó, del qual forma part el premianenc Roc Ramoneda, ha estat seleccionat com un dels tres finalistes del concurs Sons a la Mediterrània 2026, un certamen que impulsa nous projectes de música d'arrel. La final se celebrarà el 15 d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, on les tres formacions escollides actuaran en directe davant del jurat. La classificació ha arribat després que el grup decidís presentar-se al concurs arran d'un intent fallit de participar directament a la Fira Mediterrània. Des de la mateixa organització els van recomanar inscriure's al concurs Sons i, malgrat el gran nombre de propostes presentades, han acabat convertint-se en un dels tres finalistes. Una notícia que, segons explica el mateix Roc Ramoneda, es va agafar completament per sorpresa.
3: I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos al concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
2: La final consistirà en una única actuació en què cada grup disposarà de 20 minuts per defensar la seva proposta musical davant del jurat. De Gairó hi presentarà un projecte que busca renovar el món de les havaneres, combinant el respecte per la tradició amb una mirada actual per acostar aquest gènere a nous públics. El guanyador del concurs Sons 2026 es donarà a conèixer després de les actuacions durant la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Premià Mèdia, informació.
4: Resuenan campanas de boda y la novia tiene dudas.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, bueno, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem, bueno, preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia? Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors els dic, vale, després de les vacances, pues el dia 10 de setembre quedem, vens de la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmanes o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar a aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles o volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o del que vulgui o del que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o el que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anna, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix. No? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, però en comptes de fumar, meco un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tota la rata la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: Mm, d'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen, Anna, ja està, he deixat de fumar? Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. O sigui, nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana, més o menys, d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consultar, ja els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda? Has fumat algun cop? Llavors, anem fent com un petit reforç. Però, clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada, evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú ens està escoltant i vol deixar de fumar, Anna, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: no,
0: directe...
1: les infermeres també estan formades i tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podries posar alguna anècdota sobre la taula?
1: Mm. Sí, recordo quan jo era resident, hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar, perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella el tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir, tot i que vam estar gairebé 2 mesos. Fent-li aquest seguiment tan intens.
0: Uh-huh.
1: Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Mm. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a Premià.
1: Estic d'acord a mitges. Uh-huh. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia, no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç.
0: Uh-huh.
1: Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que al ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons, i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles sent el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clitxé de dir, no, com que és un vapejador no passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan el CAP de Premià de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Diversos mitjans es feien ressò a partir d'una publicació de l'ACN d'un operatiu policial de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic a l'Aragó que ha desembocat en 19 detencions, entre elles una persona de Premià de Mar. Segons explicava el canal lleidatà 1A1 Lleida, l'operació ha servit per desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues que operava principalment a la província d'Osca. La investigació va començar a finals del 2025 a la comarca del Sobrarb i després es va estendre a municipis de Barcelona i Lleida. El 14 de juliol passat es van fer 8 entrades i escorcolls domiciliaris simultanis, durant els quals es van detenir 19 persones com a presumptes autores dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats hi ha 18 homes i dues dones d'entre 18 i 69 anys, entre elles una persona de Premià de Mar, però també veïns de comarques aragoneses i també del Segrià. En els escorcolls es van intervenir més de 50 quilos de droga, 162.948 euros en efectiu i diversos objectes d'interès per a la investigació. El Tribunal d'Instància i Instrucció de Voltanya, a Osca, va descartar l'ingrés a presó provisional de 4 dels detinguts i la llibertat amb mesures cautelars per a la resta.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, concentrarà la major part de la programació amb exposicions, visites guiades amb artistes, conferències, un màrquet fotogràfic, visionats a portfolis i tallers familiars dedicats a les tècniques analògiques. Sota el lema Maneres d'escapar, el festival convida a reflexionar sobre les diferents formes d'evasió i la necessitat d'aturar-se en un context marcat per la saturació informativa i el ritme accelerat. Una vintena de projectes fotogràfics abordaran aquesta temàtica des de perspectives diverses. La imatge d'aquesta edició és una fotografia de Philip Smith, que representa un espai de pausa i imaginació a través d'una escena estiuenca d'aire surrealista. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, 1826-2026, el Revela't incorporarà enguany la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. La trobada que es farà al Castell dels Marquesos a Santa Maria de Barberà vol esdevenir un espai de debat sobre la recerca, la conservació i la interpretació del patrimoni fotogràfic. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Kessler i Àlex Llobet, guanyador de la convocatòria oberta d'enguany. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival en un acte d'homenatge que tindrà lloc el 16 d'octubre. El màrquet i les activitats infantils seran gratuïtes, mentre que les exposicions requeriran entrada.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau. Bon dia.
2: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
1: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la P7 registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet el contracte amb l'empresa adjudicatària Ercal, la mateixa que va fer la primera fase. Es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
0: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
5: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjan a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
4: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: El Festival Gafarroc començarà aquest dissabte 18 la celebració del seu 15è aniversari amb una festa especial a la Sala Elio Gabal de Barcelona. La cita servirà per presentar l'edició d'enguany del festival, que se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La festa comptarà amb les actuacions de Chaqueta de Chandal, una banda molt vinculada als inicis del Gafarroc, i Panarola, un dels noms emergents de l'escena alternativa. Amb aquest esdeveniment, l'organització vol escalfar motors abans de la gran cita de setembre i celebrar 15 anys apostant per la música independent i els grups emergents. El Gafarroc tornarà a convertir el Parc del Palmar en l'epicentre de la música alternativa amb una nova edició que reunirà 6 actuacions en directe, a més d'una zona de food trucks i un mercat d'artesania, mantenint l'esperit que l'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de Premià de Mar. Les entrades anticipades per la festa ja estan a la venda per menys de 10 euros, mentre que a taquilla costaran 12 euros.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
9: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser avui a la ràdio.
2: Gràcies.
1: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
2: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? I dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem-ne al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, els premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
3: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
3: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no? Si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
2: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le... Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies... Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està, perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Doncs pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
2: Tenim
1: ja
2: de tot, tenim... Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca, com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
2: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
1: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
2: no, protegint. No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
1: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
2: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
3: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs, són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlaven.
1: Per tant, no és tan... quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar i a salivar, el que protegirà. No?
3: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
3: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
3: Val? Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
2: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopets dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopet dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat, que després vull glopejar. Perfecte, serà molt millor.
1: És complementari, podríem dir, no?
2: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
2: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no?, i tindrem la boca més
2: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
3: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no? Doncs a través de l'alimentació. Però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més. ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
1: L'espirulina.
3: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els hi agrada aquesta immediatesa, no? Del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
3: Exacte,
1: que
3: és com... per exemple.
1: D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
2: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen, que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no té béns cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre, tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, des que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'eduquen més amb l'exemple, també,
2: sí.
1: Que no només intentar molt conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè com
2: molt
1: deia ara l'Helena, són petits, no?
3: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des d'aquest passat 27 de juliol roman en exposició pública la nova ordenança de benestar animal després que fos aprovada inicialment al ple de juliol. La nova regulació es distingeix sobretot per incorporar la identificació genètica de les mascotes, identificació que, entre altres coses, permetrà localitzar els propietaris de gossos que no hagin recollit les femtes al carrer i sancionar-los. Segons res el nou text, que trobareu al web municipal, quan l'ordenança entri en vigor, els propietaris de gossos els hauran d'identificar amb una mostra de sang per obtenir un patró d'ADN per a la seva identificació inequívoca, identificació que s'incorporarà a les dades del cens. Perquè això sigui així, pel que fa als gossos ja censats, el propietari haurà de realitzar la prova ADN a un centre veterinari acreditat en un termini de 9 mesos després de l'entrada en vigor de l'ordenança, i en el cas dels gossos que s'hagin de donar encara d'alta, els propietaris tindran 20 dies per aportar la certificació d'ADN després d'haver-los censat. En relació a aquest procés, i segons diu l'ordenança, l'Ajuntament podrà dur a terme, durant els primers 6 mesos d'aquest termini, una campanya per promoure i facilitar la identificació genètica, assumint-ne parcialment o totalment el cost. Recordem que al ple municipal de juliol la nova ordenança va prosperar, però no va obtenir un consens rotund. Hi van votar a favor, a més, el govern, Partit Popular, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es van abstenir, i PSC i Ciutadans hi van votar en contra per considerar, en el cas de Ciutadans, que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat, i també per creure que abans caldria resoldre les deficiències del servei de neteja. I en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns, van dir, sense que se'n coneguin prou ni els costos, ni les implicacions pràctiques, ni l'efectivitat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que, sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró o com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen. Pues al final, aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, saber-los parlar, abordar, no?, treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens han venut molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res, perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar aquí, pues, què ha fallat, no? Qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també, i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Premià Media. Informació.
2: L'Ajuntament iniciarà aviat el canvi de les plaques de vidre de les tanques i branes de la plaça Països Catalans per un tancat semitransparent d'acer inoxidable. Ho va explicar el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, al ple municipal de la setmana passada, a pregunta del PSC. Segons Subirà, les branes fa temps que pateixen accions vandàliques i això ha fet que el seu manteniment sigui insostenible. Durant la festa major es va optar per una solució momentània que oferia una certa seguretat, canviar alguns vidres per taulons de fusta, però ara s'instal·larà el que es coneix, va dir, per una malla d'acer de simple torsió, que ofereix una certa transparència i que, sobretot, és molt més difícil de malmetre.
3: Hem patit molt de vandalisme en aquest indret. Aquests vidres ens els han trencat. I ha hagut de fer diverses reparacions continuades i realment surt car. Hem de prendre mesures. Per la festa major és cert també que vam aprofitar uns tableros que teníem d'antics escenaris i vam valorar amb la policia que era una zona de risc perquè ja s'hi feien diferents actes. Ja sé que no queda el més bonic del món, però va ser eficient. Estem mirant de canviar-ho. Estem optant per una tanca semitransparent d'acer inoxidable. És una malla de simple torsió que es diu. Us la fabricarem per mòduls i canviarem el sistema. Perquè és insostenible. Ens està sortint molt car el manteniment, hem de buscar un altre recurs i aquest creiem que pot quedar elegant.
2: Estem a l'espera de saber quan s'ha previst iniciar la instal·lació de la nova malla.
1: Premià Media. Informació.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La mateixa setmana que el cupó del desembarcament pirata repartia prop de 2 milions d'euros a Andalusia, el sorteig del dimecres 15 de juliol del cupó diari deixava a Premià de Mar 420.000 euros. Segons ha informat l'organització, va ser el venedor Josep Pla, que té la cabina a la Gran Via 169, qui va vendre les butlletes afortunades amb el número 54.312 d'un sorteig que concretament posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premi.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar. Només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que quedava la violència masclista, l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la P7 i a la 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una P7 que passa registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB, Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides, i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superen els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la dos per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de Parcs i Jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
0: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilot a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cu, al final agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho veiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
20: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella que es trobava en procés de separació haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: Més coses. Crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
3: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
22: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa, també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
3: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i, tant com viatja, on ha fet 24 reunions per obrir portes de negocis i relacions a empreses catalanes.
0: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten, a més, que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijoan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
4: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
2: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: En punt 1:15, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
0: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
0: 12 minuts ja arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
7: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
6: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
0: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vila Franca han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
9: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
8: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
10: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
11: Tanquem, i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
10: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli. Considera un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
14: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosis de la calç. I una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
13: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
0: I de la cultura als esports. que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que s'està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
12: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els pericus continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
1: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfort es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
16: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
0: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
5: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. Us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
3: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
8: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i, en general, les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
6: És dijous 30 30 de juliol de 2026 tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
1: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
9: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
6: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
1: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
6: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
1: Oferia l'AP7 i l'A2, on aquesta tecnologia instal·lada en un carro remolc mòbil ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
6: AP7, que registra passarà aquest dijous retencions molt importants.
1: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat allà dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
6: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
1: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
6: I bon balanç del Grec 2026.
1: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
6: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
10: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
6: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
1: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
6: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreuja els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
11: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
12: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
11: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
6: Per cert, que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
1: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
6: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3-2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
14: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
13: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
15: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
13: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
16: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
17: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
18: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
17: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
19: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
17: Amb encara la per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
16: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
1: Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
20: Que creiem que estem fent tard. Arriben tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper. I altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
1: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
22: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
23: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
22: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
16: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
1: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
16: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
0: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
24: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
16: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'ha votat aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
1: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
16: Dos minuts per tres quarts de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
2: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
2: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
4: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
2: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
16: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
1: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
16: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutat de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
1: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
16: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
25: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
5: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
16: En punt 3 quarts de 3 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
26: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restricció connexions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
6: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera. Ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia, doncs, estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
26: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
16: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
7: L'alcaldessa Marc Lleixa ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
8: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
7: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
16: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
10: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
9: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
16: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
11: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
12: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
11: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
16: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del Festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
1: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el Festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
13: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar...
1: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es

0: generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde occidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
1: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
0: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
2: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
3: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
4: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Boro, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
3: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat. A Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
6: Se li han de fer proves. En principi, sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt, i bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
5: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
3: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
7: Volia que ens... potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre s'hi dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
3: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
8: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que els que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
3: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
2: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet.

0: El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
1: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
2: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
0: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Un total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, es troben aquest dijous en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell, Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb. Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
6: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineries que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
5: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. I els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més. La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han condemnat aquest dijous el crim masclista ocorregut dimarts a Sant Martí i que va acabar amb la vida d'una dona de 34 anys a mans de la seva parella. Els representants polítics han fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume com a rebuig al feminicidi, que va tenir lloc al pis on vivia la parella al carrer Andrade. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: No? De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té.
2: Sí. Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir a traspàs del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos, darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats i a panxa avall, de repent, aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus. D'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, Llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins... A esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fan mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament, que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats, la planxa baixa, alta, i braços flexionats, la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix, però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així, a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, eh? El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, eh? Gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, eh? Amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir
1: sí,
3: i practica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Una bateria de preguntes a l'oposició, sobretot del PSC i en Comú Podem, va servir a l'últim ple municipal del curs perquè el govern oferís una actualització informativa sobre alguns dels temes més rellevants de l'exercici polític 2025-2026. Així vam saber que, pel que fa a la nova escola Bressol als Corriols, segons va explicar la regidora d'Educació, no només les obres de condicionament van a tota vela, sinó que també s'avança en l'àmbit organitzatiu perquè s'estan ultimant els processos selectius de personal i qui serà la directora del centre fins i tot està convocant les famílies a una primera entrevista individualitzada al setembre. Elisenda Busquets.
3: Dimecres passat, quan vam anar a veure-ho, tothom va poder veure, visualitzar de que tot anava endavant i que no hi ha cap motiu per pensar que això al setembre no estarà acabat. Dit això, i no tant respecte a les obres, però sí crec que també és una informació important i rellevant per veure que no es contempla cap més escenari de moment, és que aquesta mateixa setmana la directora, nova directora de l'Escola Bressol dels Corriols ja ha enviat un correu a totes aquelles famílies que han matriculat els seus fills, donant la benvinguda, presentant-se i emplaçant-les a que en el mes de setembre es farien les entrevistes individualitzades que es fan normalment en aquest període.
2: Tant Busquets com l'alcalde Rafa Navarro van insistir que de moment no hi ha res que faci pensar que no es podrà complir el compromís que l'escola sigui una realitat i comenci a funcionar normalment el mes de setembre. D'altra banda, Busquets va explicar que un cop tancades les matriculacions hi ha hagut famílies que havien obtingut plaça però que també s'havien preinscrit en altres municipis i que finalment no vindran a Premià de Mar, de manera que de les 222 places que ofereixen els Corriols i els Gafarrons en quedaran 27 sense ocupar. Altres actualitzacions que va fer el govern en aquest torn obert de preguntes en què es converteix habitualment al final del ple tenien a veure amb les obres de la Mar Nova, la recollida de brossa o la fàbrica de pijames. A la Mar Nova es treballa fa dues setmanes en la preparació i perimetratge del terreny, l'auditoria sobre el contracte de neteja i recollida de brossa encara que no s'ha enllestit i el govern espera que estigui i convocar a la taula de sostenibilitat per començar a redefinir el model al mes de setembre i pel que fa als pisos subvencionats de la fàbrica de pijames, l'alcalde es va comprometre solemnament que l'1 d'octubre les famílies beneficiàries ja hi residiran.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Ràdio Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
3: Hola.
4: Hola, bon dia.
2: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
4: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
3: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
2: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
3: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
4: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
2: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
3: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
4: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
2: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
3: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
2: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
3: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
4: Sí,
3: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
4: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no? I a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
3: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però, bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
2: Mm-hmm. Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
3: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, uh-huh, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
4: Mm-hmm. És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
5: Clar.
4: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
5: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
3: Doncs, per una banda, buscar el que seria l'afinació tècnica, no?, en els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
4: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
5: Uh-huh. El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
4: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
5: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al sí. Maresme.
4: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
5: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
3: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents, i a més el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim per una banda un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
5: Un videoclip, no?
3: Exacte, sí. Uh-huh. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. Uh-huh. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
4: El Premi Local.
3: El Premi Local, exacte.
5: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
4: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no? de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin, no hagin tingut, que tinguin un contracte amb una discogràfica, no s'hi poden presentar. Mm-hmm. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
5: Uh-huh. Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
4: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització, ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
5: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La nova ordenança de benestar animal que actualitza una norma que no s'havia retocat des de l'any 2005 va superar una primera pantalla administrativa important després que el ple en fes l'aprovació inicial. El nou text serveix, segons va defensar el govern, per adaptar l'ordenança a la legislació vigent en aquest àmbit i per reforçar els drets dels animals i els deures dels propietaris, però sobretot se significa per incorporar la mesura revolucionària de la identificació de deposicions d'animals al carrer per mitjà de l'ADN. Escoltem la titular de Benestar Animal, Magda Franquesa, al ple.
2: Portem avui a aprovació la modificació d'ordenança reguladora de tinença d'animals, que hem pogut treballar entre tots, amb un doble objectiu: adaptar-la a la nova llei estatal de benestar animal i millorar la convivència ciutadana, la neteja dels espais públics i la protecció dels animals. Una de les novetats més importants és la implantació de la identificació genètica o registre d'ADN dels gossos. Aquesta eina permetrà identificar els tutors que no recullin els exàmens a la via pública i contribuir a reduir l'incivisme, afavorint uns carrers i uns espais públics més nets.
1: En aquesta primera aprovació, que ara donarà pas a l'exposició pública i a la possibilitat que la ciutadania hi faci aportacions, la nova ordenança no va obtenir un consens total i van votar a favor, a més del govern, el PP, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es va abstenir i el PSC i Ciutadans hi van votar en contra, insistint en objeccions que ja havien expressat anteriorment, sobretot en el cas de Ciutadans, per considerar que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat i també per creure que abans d'obrir una porta com aquesta caldria resoldre les deficiències actuals del servei de neteja i, en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns sense que es coneguin prou ni costos, ni implicacions pràctiques, ni efectivitat. Escoltem els portaveus Josep Maria Cano i Luz Cánovas.
3: Estem complicant la vida dels veïns amb el cens genètic, hauran de registrar-se, hauran de fer comunicacions, i això ho farem per un mínim de persones incíviques que hi ha a Premià de Mar, li complicarem la vida a la resta de veïns. Tampoc sabem com es farà aquest control genètic, qui es farà càrrec del cost. Ara obrirem la porta al tema de l'incivisme i de la recollida d'excrements, però és que tenim un problema molt important a nivell de neteja a Premià de Mar. Si obrim portes noves

0: Sense tenir capacitat per tancar les que ja tenim obertes, no aconseguirem una millora a Premià de Mar.
1: No sabem ben bé com s'aplicarà això ni com funcionarà aquest sistema, quin cost tindrà cada extracció i quin és el cost estimat d'aquesta implementació, quin serà el cost de recollir, custodiar, analitzar tots els excrements, quina persona gestionarà el sistema, quina empresa ho farà. Jo crec que estem tots aquí aprovant una obligació per a la ciutadania sense saber ben bé el cost real, l'eficàcia, els recursos municipals necessaris, ni si serà viable mantenir-la en temps.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas, regent de la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 3:15 de la tarda, després de que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet el contracte amb l'empresa adjudicatària Ercal, la mateixa que va fer la primera fase. Es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Ruth Cànovas.
7: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
8: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja? Doncs no. La nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es pitjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
6: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
9: Nova actualització de les obres de l'escola Els Corriols per part de l'alcalde a xarxes socials. Rafa Navarro servia un altre vídeo selfie des de l'edifici del Vora Mar, on recorria les dues plantes a la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent en tots aquells elements constructius i equipaments en els quals es treballa. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats i per sota el sistema de climatització, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs al futur pati del centre, que també estan a punt d'iniciar l'arrebossat final de la façana i que s'està instal·lant el sistema d'ancoratges que sostindrà la pèrgola que donarà ombra a la planta baixa de l'edifici. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat perquè l'escola pugui obrir aquest setembre.
10: Us vam avançar tot el que podia passar aquesta setmana i ara us demostrarem tots els avenços. Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa, tal com us va dir, i veieu també les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja el pintat amb algunes de les aules. I per tant, una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
9: També ens diu Rafa Navarro que, en paral·lel a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades per al curs 2026-2027.
5: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
11: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
12: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: al Mediterrani.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història, informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
3: Hola, bona tarda. Què tal? Gràcies.
2: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
3: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
2: Uh-huh. Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
3: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, teníem preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde de les Hores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45,
2: clar,
3: allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
2: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
3: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
2: Uh-huh. Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
3: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
2: Mm-hmm. Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
3: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... Recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en un locutor que hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Estava l'Ateneu Vilassanès a l'última planta i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
2: Mm-hmm. Per tant, res a veure amb l'actualitat.
3: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament.
2: Clar.
3: Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
2: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
3: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. Un podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio Vilaweb, aleshores Vilaweb Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia, que volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
2: Uh-huh. Sobre què era aquell podcast que vau començar doncs, a emetre?
3: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Calamarman. Tot va venir d'una història molt rara, I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un vòlei jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el vòlei a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era un personatge molt divertit. I jo vaig anar-me a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Calamarman. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Calamarman, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no era en Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. Uh-huh. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem albergar. És així, O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
2: Clar.
3: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Calamarman.
2: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, també es deia doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
3: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
2: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
3: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut,
2: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
3: Sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment,
2: Clar.
3: I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
2: Clar.
3: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
2: De
3: és
2: fet,
3: com els músics.
2: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada, doncs ja escoltarà el programa sencer.
3: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar, molt difícil, aleshores els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
2: Clar.
3: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal, vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així, perquè si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
2: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer, i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
3: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
2: Molt bé, fins ara.
3: Fins ara, adéu. Gràcies.
0: A l'Antena 3.
2: antena Els Escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
4: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció Circulació, Vehicles i Transports. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant al veïnat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys. No?
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té.
2: Sí.
1: Avui... Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté, doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir a traspàs del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos. Darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats. I a panxa avall, de sobte, aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda, o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé. Aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical, per això el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, Llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins... A esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fa mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament, que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats, la planxa baixa, alta, i braços flexionats, la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix, però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així, a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, eh? El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, eh? Gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorno. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, eh? Amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir
1: sí.
3: I practica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer, un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: que fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció, avisos, senyalètica i control amb càmeres, s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
1: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè són, tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, poden tenir problemes en cas de serveis d'urgència, etc, etc. Per tant, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament, que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i per tant doncs, s'ha aconsellat utilitzar aquest sistema i senyalitzar-ho de la millor manera possible per tal, com dic, d'evitar sobretot sancions per desconeixement i qüestions de seguretat, etcètera, etcètera.
0: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius, el ple també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb cotxe per la zona restringida.
1: Nosaltres, setmana vinent, segurament ja repartirem comunicats a tots els veïns explicant el funcionament del sistema, la posada en marxa del tràmit per tal de poder sol·licitar l'autorització de vehicles. Un cop s'inauguri el carrer, estiguin finalitzades les obres, doncs es destaparà aquest tòtem, es destaparà la senyal viària. A partir d'aquest moment ja serà operativa, ja estarà en vigor. El sistema de càmeres funcionarà, però no sancionarà automàticament. Hi haurà un període en el qual doncs, serà l'objectiu serà la informació i no pas la sanció.
0: Aquests veïns els dirà que pel fet d'estar empadronats al carrer ja tenen l'alta automàtica i l'accés permès per accedir a casa o per a descàrregues. I també s'informarà que per altres accessos específics caldrà obtenir una autorització especial: vehicles d'empresa, vehicles de comerços o circumstàncies personals. Com sentíem, el nou sistema entrarà en vigor i amb ell la senyalització i l'ús de les càmeres quan es recepcioni l'obra de reforma del carrer i es pugui considerar oficialment acabada l'actuació.
2: Premià Media, informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitjaven a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
1: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde aquest dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
4: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Ahir van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof, amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. De les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'Àrea de Serveis Territorials que es tindria en compte la seva petició, però de cara a pròximes temporades. Però, a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment va ser ahir, quan es va fer l'operació, i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
5: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: I pel que fa al temps, continuem atrapats pels mateixos paràmetres meteorològics. Sol estricte i temperatures entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo pel setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
7: Encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Hem canviat el que és internament. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem amb tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor, però sí que el que és veritat és que nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de crear ja de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat i a més de fer-ho de manera periòdica per començar a treballar el que és el funcionament de la situació de l'auditoria per poder-la presentar i també de començar a treballar la nova reglamentació de cara al 2028 per poder-ho treballar.
6: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Avui volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar al Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que és més important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo soc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no et quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar, val? I per altra banda fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovell, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació, ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, venen a les platges, venen a la piscina i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, al punt on estem ara, encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent, a poc a poc, ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la nostra instal·lació són importants i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà sobretot estar molt pendents dels aforaments. Perquè tenim un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la Junta Directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés, l'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat, vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorant fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el
1: a
0: teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi l'important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància de fer activitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això no? Me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé, doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te, i les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià, així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me, i per acabar m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la nova escola Mar Nova s'ajorna per després de vacances. Tot i que, com ens va anunciar l'alcalde i també l'escola, estava previst que l'acte es fes després de la festa major, fons municipals ens diuen que les dues parts han acordat esperar que hagi començat el curs escolar. El juny passat, Rafa Navarro parlava d'un gest simbòlic però modest per certificar que les obres comencen i tots som al mateix vaixell.
3: Des que jo sóc alcalde, no hem fet mai cap paripé per fer un acte protocolari que l'endemà no passi absolutament res. Si al final doncs, acabem quadrant aquest acte, serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta diguem constructiva clara que ens ha de portar a tenir l'escola el més aviat possible.
2: Mentre s'espera doncs aquesta convocatòria, al recinte de l'escola s'han anat produint moviments des de finals de juny, però de moment han estat moviments més aviat tímids. Tant és així que al ple de juliol, el grup de Premià en Comú Podem es preguntava si no podia ser que els treballs haguessin quedat aturats poc després d'haver començat. El regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, però ho desmentia i assenyalava que en aquest primer tram d'obres la feina és sobretot burocràtica i ens deia que a Can Pou el que s'estava fent era feina de perimetratge i que s'havien talat dues palmeres.
4: Dic que no s'han parat, que estan perimetrant. Com bé diu, s'han fet talla d'arbres, bueno, en aquest cas unes palmeres, i també s'han signat totes les actes de replanteig, que això ha hagut de fer-se una feina, i actes de seguretat. Bueno, hi ha una feina burocràtica també que s'està... Bueno, almenys els serveis territorials no han parat.
2: Després d'aquesta feina més preliminar, està previst que els primers treballs ja d'envergadura siguin els de fonamentació del futur edifici, edifici modular que ja s'està construint a les instal·lacions de la constructora Daru i primeres instal·lacions de serveis. Recordem que mentre durin els treballs, es conservarà al recinte un pati per als més petits, però els grans hauran d'anar a un espai municipal que hi ha a l'altra banda del carrer Can Pou.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi han hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents, perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi, els partits que vam perdre al principi de temporada, ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això, Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè també el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els dos equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, a jugar fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partidets entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim sí. Una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí. No? Per aquest ascens i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, ens hem quedat molt, molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per mm-hmm. tant, ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Perquè, sí, el complet pràcticament mm-hmm. renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també, doncs, amb les famílies i amb el poble, doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià. No? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començar en el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: d'acord. Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt... Cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit, hi entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares els més joves i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest Club Hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el més 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Una maniobra financera a quatre bandes, Ajuntament de Premià de Mar, Consell Comarcal, Autoritat del Transport Metropolità i Ajuntament de Tordera, farà que finalment Premià de Mar s'incorpori al projecte Eurovelo 8, el circuit ciclable impulsat per la Unió Europea, que ha estat desplegant per la comarca els últims temps al Consell Comarcal. Ho va avançar l'alcalde al ple a pregunta d'en Comú Podem, que preguntava per l'estació de bicis a la qual s'havia compromès el govern en les negociacions del pressupost 2025, però que encara està pendent. I l'alcalde els va respondre que finalment l'estació es materialitzarà gràcies a una maniobra que passa per inscriure Premià de Mar a l'Eurovelo. Si inicialment sortia més a compte fer l'estació de bicis amb recursos propis que fer-ho a través de l'adhesió a la xarxa ciclable, una línia d'ajuts de l'ATM via Consell Comarcal i amb la participació de Tordera farà que els 50.000 euros que s'havien de gastar es converteixin en uns 25.000.
2: Ha sorgit una oportunitat que l'Ajuntament ha pogut aprofitar amb gestió conjunta del Consell Comarcal. Els diners es posa a l'Ajuntament, però un 50% d'aquesta inversió vindran a través de l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una línia d'ajuts per a municipis fora de l'àmbit d'aquesta àrea metropolitana, però que inverteixin en instal·lacions que puguin possibilitar doncs, el transport públic o puguin millorar l'accés al transport públic de totes les persones que treballen a l'àrea metropolitana. Per tant, aquest pàrquing de bicis complia aquests requisits i des del Consell Comarcal es decideix acceptar aquesta subvenció i dividir-la entre dos ajuntaments que en primera instància no estaven inscrits a Eurovelo, que són els ajuntaments de Tordera i l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Navarro també ens ha descrit com serà aquesta nova infraestructura que, segons va dir el ple, podria ser una realitat al setembre o l'octubre. Tindrà capacitat per 22 bicicletes i els usuaris l'obriran per mitjà de la mateixa aplicació que s'implementarà a totes les estacions que tindrà l'Eurovelo al Maresme. I si en principi l'estació s'havia de fer arran de l'estació de trens, finalment es farà a l'altra banda del camí ral perquè Renfe demanava un lloguer i l'Ajuntament es nega a pagar diners a una companyia que encara té pendent la reforma de les andanes. A més, fa notar l'alcalde, a l'altra banda, les bicis quedaran aparcades just al costat del futur carril bici segregat que s'ha de fer amb la pacificació de la carretera.
2: Un aparcament de bicicletes que serà tancat, es podrà obrir amb una aplicació

0: comuna a tots els pàrquings de bicicletes del Maresme, generats per aquest projecte Eurovelo, per tant, una altra raó per la qual ens integrem en aquest projecte, i tindrà una capacitat aproximada d'unes 22 bicicletes i estarà situat a la Nacional, just davant de l'estació, perquè hem de recordar que Rodalies ens obligava a pagar un lloguer, malgrat que l'estació està com està, sí que ens obligava a pagar un lloguer si volíem col·locar, assumir nosaltres tota la despesa de la instal·lació, aquest pàrquing de bicicletes al costat de la seva estació. Per tant, això, com no ha estat possible i l'Ajuntament es nega en rotund a pagar-li un lloguer a un ens que ha d'arreglar l'estació, ja dic...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. L'estudi pilot ja ha deixat algunes conclusions, com comenta Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
2: Des de l'SCT expliquen, a més, que el sistema d'intel·ligència artificial té un marge de millora i que, a mesura que va aprenent, podria detectar més detalls. Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació de les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar cap usuari. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dijous la candidatura guanyadora de Móra la Nova, que aspira a acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial, el mateix dia que la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent. Dalmau ha explicat que aquesta candidatura pretén convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial i garantir l'equilibri territorial. El conseller ha insistit en què el govern té l'objectiu de repartir arreu del territori les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit i ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. La Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot descendeix fins als 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.252 senglars, dels quals 9.879, prop del 96%, han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada, tant a la zona del risc com a la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars. I el sector de la construcció celebra que el 2025 va tornar a créixer l'edificació més d'un 5%, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. És una de les principals conclusions de l'informe del sector de la construcció Catalunya, que ha publicat aquest dijous la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'estudi constata que el país arrossega un dèficit acumulat d'inversió en infraestructures de prop de 49.500 milions i que, a més, les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. Això és tot al moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer. febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
6: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
7: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pengen a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
5: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
8: La nova comissaria de la policia local, de la qual ara es licita el projecte executiu, hauria de contribuir decisivament a fer de Premià de Mar un indret encara més segur. És el propòsit del govern i un propòsit que, segons ha defensat a Premià Mèdia, el portaveu d'Estimem Premià, Antoni Subirà, ja s'ha estat materialitzant al llarg d'aquest mandat, d'ençà que es van començar a adoptar mesures com les càmeres de seguretat al carrer i es va posar el focus sobre l'estació de trens. Segons ens deia, en un moment donat, es va evidenciar que l'estació era factor clau en matèria de seguretat. Ara, diu Subirà, a tot aquest conjunt de peces s'hi sumarà la nova comissaria en un lloc estratègic.
9: La legislatura passada vam començar a mirar a veure què ens estava passant i per què teníem aquestes puntes i tal, i ens vam estar parlant amb els Mossos, i una de les coses que tenim aquí a Premià és que els delictes a Catalunya es distribueixen segons la xarxa ferroviària. O sigui, on hi ha tren, tens puntes de delictes. O sigui, la xarxa del Maresme i la que va cap a Vic i la que va cap a Manresa, doncs aquestes eren els llocs on hi havia. Llavors hem posat càmeres a l'estació, fem guàrdies, moltes guàrdies d'estada a l'estació, tant nosaltres com Mossos. Ja et dic, hem invertit en càmeres, tenim càmeres que fins i tot fotografien matrícules i sabem els cotxes que entren i fa saltar una alarma si un cotxe doncs està buscat o està robat o el que sigui. Bueno, tot això és una feina de fons petita que ha anat creant un hàbit, i per mi actualment no som un poble molt llaminer per anar a fer delictes. Està molt, molt, molt vigilat, de dir-ho manera, això, no? Totes aquestes coses ajuden molt. I donar eines a la policia, i donant eines a la policia arribem a la comissaria. Vam estar analitzant, és el millor lloc de tenir una comissaria, tenim els Mossos d'Esquadra en un costat i tindrem la policia municipal en un altre. I si tu mires el plano de Premià, estratègicament tindràs dos punts que també, quan tu entres al poble, et diràs, ojo, aquí hi ha aquest circuit. Vull dir, estem Mossos en un costat, policia en un altre.
8: Preguntat per l'oposició veïnal que va transcendir fa uns mesos a la construcció d'aquesta comissaria a Can Pou, Subirà va explicar que ja s'havien iniciat converses i es va recordar que en el seu moment al Palmar també hi va haver oposició a l'arribada dels Mossos d'Esquadra. Ara, però, fins i tot el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquest barri diu que es podrien deixar les claus de casa posades al pany, explica Subirà.
9: Hem trobat amb ells i els hem dit, escolta, mira, una de les coses que té l'administració potser no és la rapidesa que no té l'administració, però el garantista, sí, digueu-nos les vostres inquietuds, i s'ho respondran. I han entrat un escrit amb les seves inquietuds i estem aquí també buscant a veure com s'acaba de conformar aquest edifici. Totes les coses noves també tinc que crear en sensibilitat, perquè quan van tenir els Mossos, els veïns de Palmar no n'estaven del tot contents. I va venir el president dels Palmar a explicar-los i els altres que poden deixar, que els de davant poden deixar les claus posades. Clar, tenir una comissaria posada de casa també et dona seguretat.
4: Premià Mèdia. Informació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
10: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
1: Estàs escoltant?
12: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
3: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
2: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
1: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
2: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
3: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
2: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
3: De fet, a la web del Marès Music, mm-hmm, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
1: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
2: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judit Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
1: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
2: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
3: Sí,
2: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
3: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no? I a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
2: També la xarxa el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però, bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
1: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
2: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi han temes de tècnica, en plan, uh-huh, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu, i també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
3: Mm. És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
4: Clar.
3: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim, intentar-ho.
4: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
2: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no?, en els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
3: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
4: Mm-hmm. El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
3: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
4: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al sí, Maresme.
3: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
4: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
2: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar mm-hmm. millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
4: Un videoclip, no?
2: Exacte, sí. Mm-hmm. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi, qui l'escull, és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. Uh-huh. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que estem... que tirem endavant aquest projecte.
3: El premi local,
2: exacte.
4: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
3: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi... De fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Mm-hmm. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
4: Uh-huh. Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
3: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
4: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
7: Farmàcia.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament, en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció. Quants anys fa que fem aquesta secció, Naila?
2: Jo crec que 13,
1: Pili. No sé, molts. 13, potser sí,
2: Jo crec que 13, sí.
1: A més, avui acabem temporada, farem una aturadeta d'estiu.
2: Sí.
1: I si les estrelles volen, tornarem,
2: sí,
1: no? El nostre senyor, qui cregui.
2: El que sigui, esperem
1: que
2: tornar.
1: Sigui, esperem tornar. Però portem uns quants dies parlant de gelats, de com conservar els aliments a la nevera, que podeu recuperar els podcasts. Avui no. Avui ens posem una mica serioses per acabar.
2: Sí. Sí, ens posem serioses perquè he vist, Piri, que és un tema molt desconegut i crec que seria de donar visibilitat perquè, per una banda, doncs, el coneguem, no?, la població en general, i després també doncs, que les famílies que estan patint això, que ara explicarem, se sentin també acompanyades. Val? Estic parlant del ARFID.
1: ARFID.
2: ARFID, val? ARFID són les sigles en anglès. Intentaré pronunciar-ho bé. Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, que en català seria trastorn d'evitació o restricció de la ingesta alimentària. I explico què és això.
1: Explica-s'hi.
2: És un trastorn de conducta alimentària. Però quan parlem de trastorns de conducta alimentària, el primer que se'ns ve al cap és anorèxia, bulímia. I aquest trastorn no té res a veure amb el pes corporal o amb el voler... O no té res a veure amb l'estètic, no? Ni amb el voler perdre pes, ni amb la imatge corporal, sinó que és una evitació que en molts casos es dona en nens i nenes molt petits, o sigui, inclús amb lactants, o sigui, tenim lactants que tenen aquest trastorn, i que doncs, té com tres vies... Bueno, primer vull explicar primer què és exactament. Val? I el que fa aquest trastorn és o bé que hi hagi un infant que mengi menys de 5-10 aliments, per tant parlaríem de la selectivitat alimentària molt greu, val? O bé que hi ha una restricció d'aliments, és a dir, no mengen, val? I per tant hi ha un dèficit nutricional i energètic, inclús hi ha nens i nenes que han d'acabar doncs, amb nutrició enteral, és a dir, amb una sonda, val? O bé totes dues, hi ha selectivitat i hi ha restricció. Val? Llavors, clar, aquest trastorn no és només que hi hagi una selectivitat alimentària o que mengin 10 aliments i ja està, o que hi hagi aquesta restricció, sinó que les conseqüències que hi ha, no?, en el dèficit de nutrients, en el dèficit energètic, la pèrdua de pes, el comprometre el creixement, després també com afecta això a nivell social. Són nens i nenes que els costa o no volen anar a aniversaris, no volen anar de campaments, no volen anar a l'escola per si s'han de quedar al menjador escolar. Perquè doncs, tot el que comporta haver-se de relacionar amb aliments nous o que no són de la seva confiança, doncs és un risc que perceben, no? Ho perceben com un risc. O sigui, hem d'entendre això, i a mi m'agradaria diferenciar un momentet, no? El que és l'ARFID, o sigui, aquest trastorn, que l'hem d'entendre com una por irracional d'aquesta persona, val? Amb els processos habituals dels nens i nenes que dels 2 als 6 anys doncs, tenen aquesta selectivitat alimentària, la neofòbia, no? Que és un procés totalment natural del creixement, però que després continuen oferint, doncs, continuen menjant aquests aliments i no els hi genera angoixa, val? O sigui, simplement doncs, són més selectius, no? O de nens i nenes doncs, que són més hipersensibles amb algunes textures i que doncs, no volen menjar segons quins aliments, però no hi ha aquest trastorn de base, val? Llavors, què passa? Que aquest trastorn, Pili, costa molt de diagnosticar. Per què? Perquè actualment a les consultes de pediatria i als entorns de la infància no tenim a Espanya qüestionaris validats per poder identificar un nen o nena amb ARFID, és a dir, diferenciar-lo d'aquests nens i nenes que són més selectius, que són més quisquillosos, no? que dèiem, o picky eaters, se'ls diu ara. No? Com els diferenciem? No tenim un qüestionari validat per poder dir, ostres, compleix aquests criteris, el derivem perquè un equip especialitzat pugui fer l'avaluació i, per tant, poder diagnosticar o no d'aquest ARFID. Per tant, això no hi és. I com que no hi és, doncs costa molt identificar-los. S'identifica molt ràpidament a nens i nenes amb neurodivergències, per exemple, amb autisme, que són, bueno, tenen més sensibilitat a les textures, tenen aquesta rigidesa, no? No tots els nens amb autisme tenen ARFID, però sí que l'ARFID pot estar present en molts nens i nenes amb autisme. Llavors, aquí es detecta molt ràpidament però en el cas de nens i nenes que no tenen aquestes afectacions, vull dir, que no tenen neurodivergències, val? Costa molt més de diagnosticar-los. Ja menjarà, això és, moltes vegades es responsabilitza la família, no? Això és culpa teva, que només li fas el que li agrada, però clar, no veiem més enllà, o sigui, tota aquesta angoixa que estem generant, no només al nen, no? No només a l'infant, sinó també a la família que està patint això i que a sobre, que no hi ha un diagnòstic, si no hi arriba un diagnòstic, Pili, tampoc arriba un tractament.
1: Clar.
2: I per tant, doncs, són famílies deixades, no? Que no reben aquest acompanyament, solucions. No tenen suport per poder, doncs, i eines, no? Per poder anar treballant aquest trastorn que és molt lent de treballar, però que si doncs, hi ha un diagnòstic i es treballa o es pot treballar amb un bon equip, doncs és fàcil de poder-ho tractar. Hem de dir que a Catalunya tenim a l'Hospital Sant Joan de Déu, hi ha una unitat especialitzada a Marfit, però sí que és cert que fins ara, amb la investigació que tenim, doncs els ARFIT se solen començar a tractar quan existeix la col·laboració del pacient. Per tant, estem parlant que si es detecta a l'any i mig, és molt difícil que el pacient col·labori. Llavors, no es poden començar a tractar doncs, fins als 5, 6, 7 anys, depèn de cada nen o nena. No? Llavors, també doncs, el tractament arriba tard i les afectacions que això pot tenir cap a l'infant. Ja no només físiques, que estem parlant d'aquests dèficits nutricionals, sinó també doncs, emocionals de cara a la família.
1: I sempre passa amb infants a partir de zero? O pot sobrevindre a, a joventut o edat adulta?
2: Realment és un trastorn que es sol donar en la infància, però es pot diagnosticar a l'etapa adulta perquè potser no s'ha diagnosticat durant tota la vida, no? I per tant, doncs, pot ser que una persona que ens està escoltant ara mateix, que és adulta i que doncs, té aquesta por irracional als aliments, estigui pensant que pot ser, no? Que ningú s'autodiagnostiqui, però que sí que vagi amb un equip especialitzat a poder treballar i poder veure si realment existeix aquest trastorn, que de fet també hi ha una relació, Pili, en ARFITs no tractats i l'aparició de l'anorèxia a l'etapa de l'adolescència. Moltes vegades s'acaba tractant aquesta anorèxia, però que aquesta anorèxia ve d'un ARFIT no tractat.
1: D'acord. Déu-n'hi-do. Clar, tot això són investigacions recents, perquè aquest trastorn és, com a mínim, al gran públic, diguéssim, és bastant desconegut.
2: És bastant desconegut perquè, a part, és un trastorn que està catalogat dins del DSM-5, que és el manual de diagnòstic dels trastorns mentals, val? Està des del 2013. Llavors, clar, 2013, encara que em sembli que ja han passat uns anys, és molt recent, no? I per tant, doncs, això fa que d'una entrada, o sigui, sí que tant psiquiatres com psicòlegs el tinguin molt definit per poder diagnosticar, però fins que el nen o la nena arriba amb aquest equip perquè li diagnostiquen l'ARFIT, primer hi ha d'haver una detecció. I aquesta detecció, doncs, falla. Falla perquè no estem prou formats en aquest aspecte i, com deia, tampoc existeixen eines validades perquè es puguin utilitzar dins de les consultes de pediatria.
1: En el supòsit que es detectés, com ho fas amb un infant tan petit, no? Perquè mengi coses que no vol menjar.
2: Doncs aquí hi ha un tractament totalment interdisciplinar, és a dir, hi ha diverses persones professionals que entren en el tractament d'aquest nen i nena, des de psicòlegs fins a nutricionistes per doncs, intentar, amb els aliments que menja, cobrir el màxim possible les seves necessitats, terapeutes ocupacionals, psiquiatres, perquè hi ha alguns amb ells que requereixen de medicació. Per tant, doncs, hi ha d'haver un equip que treballi conjuntament, no? Perquè això sí que és important, perquè m'he trobat persones, famílies que han vingut a la meva consulta, però que venen del psicòleg en un lloc, el terapeuta en un altre, el pediatre en un altre, no? I al final anem treballant tots, sí, en pro del pacient, però d'una forma una mica inconexa, no? Llavors això fa que les famílies moltes vegades vagin bastant perdudes i que també és veritat que per desconeixença o perquè no s'acaba comunicant bé, és un trastorn que costa molt de treballar. O sigui, quan dic que costa molt, és que potser un aliment nou entre al cap de 5 mesos. Clar,
1: s'ha de tenir
2: la paciència. No la tenim com a famílies, no? És desesperant. És que és desesperant. Llavors, clar, moltes vegades és, bueno, doncs provo aquí. I com que aquí no funciona, provo allà. I com que allà no funciona, no. Però clar, d'una base ens hem de trobar. O sigui, si som una família que estem patint aquesta afectació o aquest trastorn, no? A casa nostra, doncs és important poder arribar a un lloc on hi hagi un equip que estigui treballant en pro a aquest nen o nena, no? Sense anar derivant i la família anar rebotant com una pilota, no?
1: Doncs, Naila, gràcies una vegada més per la teva expertesa. Per obrir-nos els ulls i... No,
2: almenys també, perdona, Pili, i si vull afegir que almenys també que les persones que no patim això a casa nostra també puguem parlar, puguem saber el que és i puguem flexibilitzar una mica els comentaris, no? Una mica o molt, que fem cap a les altres famílies. O sigui, nosaltres, encara que no patim això a casa nostra, sí podem acompanyar i sí podem ajudar les famílies que ho estan patint.
1: Naila, trobarem a faltar.
2: Però tornarem, no?
1: Que passis molt bon estiu.
2: Igualment, bon estiu a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta, que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Mar ha obert les inscripcions per participar en una nova edició del The Lightens, el concurs de música jove que torna a apostar pel format de residència artística per donar suport a bandes emergents. Els grups interessats podran presentar la seva candidatura fins al 3 de setembre, mentre que el certamen tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Durant les dues primeres jornades, els grups seleccionats treballaran les seves propostes amb l'assessorament d'un jurat format per professionals del sector. El dissabte 24 d'octubre, el concurs s'obrirà al públic amb les semifinals i la gran final en què s'escolliran els grups guanyadors. El jurat estarà format per Òscar Danielo, fundador de De La Fe i Les Flores Azules, Maite Bernet, directora del taller de música Premià, i Martí Torres, amb la coordinació un any més del músic i comunicador Carles Chacón. El concurs està obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició de l'any passat. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per al grup guanyador, 500 euros per al segon classificat i 300 euros per al tercer.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de les comarques de Ponent i de la Catalunya Central aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. En conjunt, entre el juny i el juliol, s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle. Lleida Ciutat és el municipi que encapçala el rànquing dijous, amb 41,3 graus a 4:45 d'aquesta tarda, el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià, i un valor més alt que els màxims de dimecres. El llindar dels 40 graus s'ha tornat a veure de passat a diversos punts de Ponent i de la Catalunya Central, com ara a Tremp, amb 41 graus, i a Solsona, amb 40,8 graus. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir del diumenge. I Catalunya espera un estiu de rècord al sector turístic amb hotels i apartaments turístics props de la plena ocupació, a l'agost, a l'espera de les reserves d'última hora, que creixen davant de la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre el preu dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogó ja està impactant en algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada, un cop acaba l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. La Confederació General del Treball a l'empresa Ground Force Barcelona ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost per denunciar el greu deteriorament de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. La vaga afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i coordinació de vols. L'IPC s'ha situat en el 3,5% interanual aquest juliol a l'estat espanyol, 3 dècimes per sobre de la dada d'inflació del mes de juny, segons dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024 i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022. En el comportament de juliol destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l'Orient Mitjà. El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya, aprovarà aquest divendres el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran en la votació del ple extraordinari després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que els supervisi, integrada per les dues parts. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet el contracte amb l'empresa adjudicatària Ercal, la mateixa que va fer la primera fase. Es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia a TV3. I venia a TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant

0: un dia la realitat del nostre poble. Però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
1: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde aquest dimarts, Rafa Navarro, servia de bon matí un altre vídeo des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
2: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa i veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
1: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Ahir van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof, amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. De les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició, però de cara a pròximes temporades. Però, a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment va ser ahir, quan es va fer l'operació, i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: I pel que fa al temps, continuem atrapats pels mateixos paràmetres meteorològics, sol estricte i temperatures entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

i Cowboys Catalans. Un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

I així arrenquem avui a Tot Country, companys. Amb la pols del camí, encara els pantalons i el ritme d'aquest autèntic honky-tonk directament des de Texas. Aquest era en Brandon Allen, un d'aquells guitarristes que fa parlar la fusta i les cordes. Sabíeu que abans de dedicar-se de ple al country més tradicional va estar fent de les seves en el món del rock? Però, companys, la crida de les botes i el fiddler és massa forta. Partner, no se li pot dir que no. I no afluixem el ritme de saló. Ara ens visita una reina absoluta del Bakersfield Sound, la gran Heather Miles. Aquesta californiana de so carrel porta el country pur a les venes. Amb aquesta veu seva tan personal, ens porta Read You All Wrong. Un tema divertit sobre com a vegades pensem que tenim la parella calada i resulta que hem après a llegir el mapa del revés. Ajusteu-vos el barret, que la Heather ve trepitjant fort.

0: I no parem les botes, que ara puja el ritme de la polca al saló. Ens posem el barret de palla per rebre uns autèntics mestres del bluegrass, en Doyle Lawson i la seva mítica banda, els Quicksilver. Aquest home és tot una llegenda de fons de la vall. Membre del Hall of Fame del bluegrass, en Doyle porta dècades demostrant com es fa sonar una mandolina sense perdre la lluentor de l'ànima. I atenció, família, perquè aquest tema, Driving It Home, us el portem en directe, tallat sense filtres. El títol ho diu tot. Prema l'accelerador, agafa el volant ben fort i tornar cap a casa a tota velocitat després d'un bon dia de feina al ranxo. Sentireu la ràpida destresa dels dits i l'energia pura del públic vibrant com si estiguessin a primera fila. Així que agafeu-vos fort, que venen corbes amb el Doyle Lawson i Quicksilver.
1: Doyle Lawson and Quicksilver!

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ara un d'aquells temes que són l'himne de qualsevol treballador. Des de Texas, passant per Austràlia, arriba el gran Doug Bruce amb un tema que es diu Clock Out at 5. I de què va? Doncs de la millora del dia. Quan plegues de treballar a les 5 de la tarda, te'n vas directe al bar, demanes una cervesa ben freda i deixes anar el xip del ranxo o de la fàbrica. Així que, si avui ja heu fet la feina, és hora de desconnectar amb en Doug Bruce.

Atenció a la pista de ball, que ara ve fort. Arriba el texà Josh Ward, un autèntic cowboy de rodeo, que sap molt bé què és caure del cavall i tornar-hi a pujar. Ens canta Dancing with the Devil, un tema honky-tonk pur i dur sobre aquelles temptacions de la nit que sabem que ens portaran del cap de bòlit, però a les quals és impossible dir que no. Botes a punt i molt de compte amb qui balla al vostre costat. Arriba Josh Ward.

0: totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Com va la cosa fins ara? Bé, doncs prepareu-vos perquè anem a fer un viatge d'aquells que m'agraden a mi. Direcció a Alabama. I és que per les venes d'en Jonathan East no corre només sound country, i corre l'autèntic esperit del southern rock de tota la vida. Aquest home és d'aquells músics autèntics independents que s'han fet ells mateixos tocant de bar en bar, de festival en festival, sense que ningú de les grans discogràfiques de Nashville li digui com ha de sonar la seva guitarra. Avui ens porta aquest tema, que és una autèntica declaració d'intencions, A Little Rock and Roll. I de què ens parla? Doncs d'aquesta barreja tan nostra i tan bona, perquè a tots els que portem botes i barret ens agrada el country tradicional, la mandolina, el fiddle... Sí, però a qui no li agrada afegir-hi un bon pessic de soroll, distorsió i guitarrada elèctrica de tant en tant? Com diu la mateixa cançó, una mica de rock and roll no fa mal a ningú. Al contrari, fa que la cervesa entri més freda i que el motor del pick-up soni molt millor. Pugeu el volum, que arriba el so del sud amb Jonathan East.

I així arribem al final d'aquest viatge, estimats oients. I per tancar el xiringuito avui, una petita gambarnada. Us deixem amb els Cartoons i el seu esperpèntic d'Idle D. Una mica de conya per acabar amb un somriure com el del net alto. Recordeu que tot això que sentiu ho fem aquí, un equip de voluntaris sonats per la música, sense cobrar ni un ral i només per pur amor al country i a la bona vida. Els micròfons i la direcció ha estat en Frank, el vostre cowboy de confiança. I al darrere, un equip de colló d'amigo. I serem la setmana que ve a la mateixa hora i al mateix canal, així que no us deixeu les botes a casa. I com diem sempre per aquí... Sigueu bons. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo for you, and we will diddly-dee.

0: Estàs escoltant? Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Cànoves.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es mitjan a les nostres veus municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
1: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde aquest dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo des de l'edifici del Voramar on recorria les dues

0: plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
1: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també, doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja, doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar, doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
0: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Ahir van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof, amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. De les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'Àrea de Serveis Territorials que es tindria en compte la seva petició, però de cara a pròximes temporades. Però, a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment va ser ahir, quan es va fer l'operació, i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
2: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
0: I pel que fa al temps, continuem atrapats pels mateixos paràmetres meteorològics. Sol estricte i temperatures entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
3: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
5: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
2: És normal, és clar.
1: L'experiència de premiar amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
2: Ostres!
1: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent, i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
2: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
1: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
2: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
1: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
2: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
1: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona, però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll, un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta!
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels capitans de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte. A Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, el company. I encara hi és...
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: Ep, no ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Caram.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més. Uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera, com podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa? Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació... alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Paradeta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vet així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oh, i tant. Jo encara diria més la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius? Dupont?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten els ajuts a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El dia 17 de juliol passat es tancava el termini per presentar-s'hi i, segons feia públic el govern, ho van fer, com diem, 117 poblacions catalanes, un 33% de les comarques barcelonines. Els números es van presentar durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar la primera com Premià de Mar. Els que sí ho van fer, però, no van resultar escollits, i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per a un barri diferent. El ple municipal va ratificar el paquet de projectes que ha presentat Premià de Mar pel barri Tarter Maresme i al final del punt l'alcalde es mostrava confiat, però també feia notar que si no hi ha sort en aquesta convocatòria, encara hi haurà una altra oportunitat l'any vinent.
3: Crec que estem tots a una i esperant i creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
2: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60%, mentre que l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Es preveu que aquest pla de barris permeti posar en marxa entre el 2025 i el 2029 fins a 120 intervencions a tot Catalunya, amb una inversió total conjunta entre govern i ajuntaments de 1.600 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: L'univers no para de créixer. Fa gairebé un segle que la ciència va demostrar que les galàxies s'allunyen les unes de les altres, una descoberta que va revolucionar la nostra manera d'entendre el cosmos. Però què significa exactament que l'univers s'expandeix? Quines proves en tenim? I què ens en diu aquest fenomen sobre l'origen i el futur de l'univers? Per ajudar-nos a entendre aquests grans enigmes, avui al POU conversem amb en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies.
0: Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per vull dir, entén-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, creador Einstein, creador, l'univers s'ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlxica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no?, el d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
0: a donar-li cap lliçó, no?
1: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, hi van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves formes, segons el que jo he observat,
0: ho he vist,
1: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que, era, el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
2: Explica'ns aquesta, sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, no, perquè és un concepte molt difícil, sí, molt. Entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem, no sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus, és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Uh-huh. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos
2: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang... Uh-huh. Que ara ve el Big Bang, perquè, clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers, havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
2: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de, de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
2: M'ho trobo, m'hi ensopego.
1: I m'ho trobo.
2: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè, clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang. L'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
2: No li va sortir bé
1: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
2: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Sí. Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, estan fent això i reben una molesta interferència. No saben on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que, revisant l'antena, troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, o que altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
2: Això també és poètic.
1: És molt bonic.
2: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè és de l'any 67. I continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa tres dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
2: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc, matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea.
2: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
2: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
1: bueno,
2: per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és anomenat el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res.
2: Com un xiclet estirat,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
2: No,
1: si
2: ho veurem.
1: Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
2: Al revés,
1: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant, i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
2: Com si aquest globus, no?
1: Exacte, inspiréssim. O perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir.
2: Doncs seguirem atents, a veure.
1: És molt bonic aquest temps, molt, és fascinant.
2: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí, saps què? El que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
2: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir.
1: Exacte.
2: Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
2: Que vagi molt bé.
3: continguts en xarxa.

0: aplicació s'ha fet el registre de visualitzacions al llarg d'una setmana. El resultat fa feredat. Les visualitzacions de les 26 publicacions que es van fer als 5 canals per on van ser publicades, Instagram, Facebook, TikTok, X i YouTube, van ser en total 533.518. Mirat amb més detall, destaquen coses com que la xarxa on es van acumular més visualitzacions va ser previsiblement Instagram, seguida de Facebook i TikTok. El vídeo que de llarg va triomfar més va ser el que vam gravar el dia del desembarcament des de la platja, on demanàvem a la gent de la platja que ens digués sense dir-nos-ho, és a dir, amb una pista clara d'on venien. Aquest vídeo va sumar al llarg de 7 dies, prepareu-vos, 213.858 visualitzacions. Després d'aquest, i a molta distància, trobem un recull fotogràfic del desembarcament que vam publicar el dia 8, un parlament motivador de l'Esther i el Martí, el vídeo del desembarcament o el sopar popular de l'Eufòria. El total de visualitzacions dividit...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de Catalunya aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest nou episodi de calor extrema, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla territorial en fase d'alerta i reitera la seva crida a la prudència per evitar afectacions derivades de la calor. Entre les recomanacions es troben hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de més calor, mantenir els habitatges frescos i refugiar-se en espais climatitzats sempre que sigui possible. També demana extremar les precaucions en persones més vulnerables i recorda no deixar mai persones ni animals dins de vehicles estacionats. De la mateixa manera, el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies i davant d'aquesta situació, Juanjo Salvador, cap de bombers de l'Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
3: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
2: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçaran aquest divendres a Ceuta, enmig de la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Segons ha fet públic fons a l'executiu, el cap de l'executiu visitarà la frontera del Tarajal, escenari de la irrupció il·legal de moltes persones a les darreres hores des de la costa del Marroc. Allà es reunirà amb representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que actuen a la zona. Després, Sánchez es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Jesús Vives, així com altres responsables polítics, policials i sanitaris, per mantenir una reunió de coordinació. Posteriorment, Sánchez i Vives oferiran una declaració conjunta. Part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre, segons han informat des de l'Ajuntament. Els bombers han rebut l'avís de l'incident cap a les 8 del vespre, després que els veïns hagin sentit el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament s'han desplaçat a l'indret. I un breu apunt per acabar de cara a aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga del Sindicat Ferroviari Intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer. febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre

0: d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
1: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
2: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es penjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
0: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
4: El ple va aprovar per unanimitat i enmig d'un clima de consens i participació dos punts tan transcendents i il·lusionants com el que permetrà adquirir l'edifici de la cooperativa i el que dona curs a la candidatura premianenca al Pla de Barris. En el primer cas es va aprovar una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros, diners amb els quals aviat s'anirà a Madrid i es firmarà l'adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau davant notari. Tot i la satisfacció i la sintonia dels grups municipals, des del PSC es va insistir en alertar del cost que ara tindrà la rehabilitació i en demanar que s'explorin bé les vies de finançament i subvencions, a la qual cosa l'alcalde va respondre que el govern ja té les alarmes posades per localitzar oportunitats de subvenció. Escoltem la portaveu socialista Luz Cànovas i Rafa Navarro.
1: El govern mateix ha reconegut que necessita una rehabilitació profunda. Crec que ens hem de preocupar a tots, compra ja està feta, hi havia romanent, però clar, quan tenim molts equipaments municipals que necessiten rehabilitacions i llavors, clar, ara acumulem un patrimoni més que necessita aquesta reforma, no?
5: A ningú se li escapa que un cop tinguem això absolutament culminat, hi ha una primera actuació d'urgència que paga l'Estat per poder assegurar, doncs, sobretot temes de sostre, i després el que hem de fer, ja tenim les alarmes posades en diferents línies de subvenció, tant a nivell de Diputació com a nivell de Unió Europea i Generalitat.
4: Pel que fa al Pla de Barris, el ple ratificava el paquet de projectes i pressupostos que ja es va entregar la setmana passada per mitjà dels quals s'optarà a fins a 25 milions d'euros en 29 propostes d'actuacions al barri Tartè Maresme. L'alcalde va anunciar que la setmana vinent es convocarà una trobada amb els grups polítics per donar-los el detall de tots aquests projectes i que aviat també es donarà retorn als veïns del barri i al teixit associatiu.
3: Premià Mèdia. Informació.
6: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
10: oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
2: Bon dia, Marc.
1: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
2: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
1: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
2: Correcte. La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïda. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
1: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni, correcte, és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
2: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
1: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
2: Sí.
1: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
2: Clar,
1: malauradament, no?
2: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar. Ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
1: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
2: Correcte.
1: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar,
2: sí,
1: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
2: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
1: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
2: correcte,
1: truquen al timbre, no?
2: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vinguin allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens diguin, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
1: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades correcte. Confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de... d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val
2: sí,
1: desconfiar.
2: Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et diran, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
1: Mm-hmm. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
2: També,
1: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
2: No.
1: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
2: Correcte, no es fa això.
1: Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
2: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar. Automàticament ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
1: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada, als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc,
2: correcte,
1: que és una estafa. És,
2: sí.
1: Ja fins i tot si ets jove, hi ha dies
2: pots
1: que
2: caure.
1: Penses... és que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
2: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús als bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament als seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
1: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer, i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis, perquè si s'apropen gaire, desconfia.
2: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no et conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
1: És el
2: estan
1: que dèiem,
2: acostumats a això.
1: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
2: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
1: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
2: sí,
1: Toni?
2: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra, que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, la obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment. Tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
2: sí,
1: no? En
2: correcte.
1: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
2: sí,
1: no? I no te n'adones.
2: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina, a primera hora, que van una miqueta també dormits.
1: Adormit.
2: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant-te perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
1: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar a la policia.
2: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja n'hi ha 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagin els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
1: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
2: Potser sí,
1: depèn,
2: evidentment.
1: No se sap
2: no,
1: mai.
2: No, es recuperen bastants, eh, uh-huh, també. Passa que no és el moment. Si no l'agafes infraganti, és complicat, però sí que es recuperen bastants objectes.
1: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són els, el fur dels teletubbies?
2: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com està, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell. I no te'n dones ni compte. Perquè tornem a lo mateix. La nostra ment o el nostre cap està pensant qui és aquesta persona que m'està abraçant. Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses. Perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
1: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
2: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
1: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
2: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions a l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats amb 12,5 milions, Calella amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hukutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en kumite. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
3: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
2: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
3: Doncs bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
2: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
3: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
2: Per trimestre, no?
3: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats pel que, mica en mica, passa a passa, van assolint.
2: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Mèdia, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
3: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc a preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament a lo llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
2: I els coneixen, ells?
3: Sí, clar. Molts d'ells s'entrenen.
2: És a dir, que el dia a dia el tenen també.
3: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te al teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hay tres senyores que nos están mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
2: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
3: Jo, modestia a part, tinc que dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Amb el que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
2: I una filosofia de vida.
3: Sí,
2: no?
3: La veritat és que són, com hem parlat altres cops, o sigui, regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
2: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
3: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el Sergio Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kickboxing World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
2: Va molta gent al dojo?
3: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
2: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
3: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
2: T'ha d'agradar molt, també, Edu, perquè, evidentment, si hi participes, la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja, pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
3: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Va ser una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser una idea de les pel·lícules. Y me dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
2: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comitè. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
3: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no sé si es reconeixien el campionat del món, si feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? Uh-huh. A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz-Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
2: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
3: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i ahí sí que el més fort mentalment és el
2: clar,
3: que passa.
2: Clar, clar, clar.
3: Però ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
2: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
3: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo, bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques senseis d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Sí que dintre del món del karate, el que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones. I està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
2: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
3: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent pues, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
2: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
3: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances de, però no et garantis res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes, o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
2: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
3: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'Internacional de l'Anitai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
2: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
3: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que salia la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o passar a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personals tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me vaig estendre aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
2: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món, tu, a nivell personal, Edu?
3: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense fer, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
2: Sense energia.
3: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
2: Ha sigut el teu millor any?
3: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i el màster. Si tenim que assenyar-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor. Ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies 2 competicions, que va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. Quien quiere peces se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és

0: Anían cuatro reptas que sí que me están poniendo los dientes largos. Y tinc que pensar-ho.
1: Molt bé. Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social. Acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: S'ha reprès l'enderroc de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllestís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet el contracte amb l'empresa adjudicatària Ercal, la mateixa que va fer la primera fase. Es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà el quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase. Val a dir que formarà part dels primers treballs la retirada d'elements de fibrociment, una feina que s'intentarà fer mentre durin les vacances escolars per la proximitat amb l'escola Assís. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.200 euros, molt per sota dels 500.300 que s'havien posat com a base per a la licitació i també per sota dels 380.500 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026. El Telenotícies Comarques del 3CAT va venir abans d'ahir a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat crítiques rotundes de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu de neteja de matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia. El PSC fins i tot feia un vídeo. Escoltem la portaveu Luz Cànovas.
4: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem.
5: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble, sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es pitgen a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors. I específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
3: Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments i apunten que això sí que podria tenir a veure amb la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Nova actualització de les obres dels Corriols per part de l'alcalde aquest dimarts. Rafa Navarro servia de bon matí un altre vídeo des de l'edifici del Voramar, on recorria les dues plantes de la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs del futur pati. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat.
6: Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa. I veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. Una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
3: També ens diu Rafa Navarro que, paral·lelament a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades pel curs 2026-2027. Ahir van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof, amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja que fins i tot van escriure

0: escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. De les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició, però de cara a pròximes temporades. Però, a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment va ser ahir, quan es va fer l'operació, i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida. Primeres pistes de l'Art Tardor 2026. Manel Ferrer.
1: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria adreçada tant a adults com a joves inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins del termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
0: I pel que fa al temps, continuem atrapats pels mateixos paràmetres meteorològics. Sol estricte i temperatures entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, perquè com tota la vida ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, a qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
3: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuent, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens ha acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més... Tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no són mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment, amb
1: la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: No pot ser.
1: Això, gràcies. Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descargar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Exacte. Sí.
1: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho sabem, que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals... van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Anirem veient una mica de tot això, anirem veient al llarg del programa, en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premis Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família.
1: En família.
0: Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: És un pet dissimulat. Molt bé. El pet espia. Molt bé.
2: No m'ho puc creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Seria boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... Saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui! Com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi,
0: l'Atlètic.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no us entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del bibollent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no.
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
1: Clar,
0: clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No, te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. O sigui, tota mena és una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Ah, exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: O sigui, per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal, doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica... Bueno, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca, sense ser Albert Rivera. Saps? No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la. No, la poso per WhatsApp després.
2: Vale.
0: No sé si vull...
1: Bueno... Vale. Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor... Això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. a la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del, del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagó, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. I Balfagó queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal-Zebú, és el, potser, no? El que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com... entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha viciat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, ja és molta gent... Segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, has hagut de parlar dels romans, també tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Ventri, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta. No sé quin tipus de pet és. Quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament.
1: És un pet canònic. Aquest ve... Detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, doncs això, no? Per exemple, els pitagòrics. Ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no controlo això.
2: Jo tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia que et fotis un entrecot, després per la tarda...
1: Amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però, per exemple, és d'aquelles... Suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Estem donant idees.
0: Quan us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjors. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No? Oh, wow.
1: És com una multiclasse del Dungeons and Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetejant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria molt
2: bé.
1: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
0: Ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur. No? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons als pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes.
2: Hòstia.
1: Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells que aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà, des que es perfeccioni en un grau superior, de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar. No?
0: Exacte, sí, estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui, els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també, i no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: s'ha de ser. que va més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI incorpora la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno, bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einard, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el Superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I el dia, no, home, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Ciclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar. És que d'un mal pet et pots morir, eh?
1: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
0: Bé?
1: Va fer un pet.
0: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Va, sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, a l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no? que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, El bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Farter, eh? Això ell s'ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan Sense Terra, vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, però jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas mentre xiules i tires un pet, saltar, fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
1: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, un cop a l'any?
1: Anual. una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al bell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció del Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or.
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fixeu, la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de... Si alguna vegada viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries, explicaves els contes de Canterbury, si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, uns pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat follant-te-la.
0: M'encanta.
1: Vale? Doncs, jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
0: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
1: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
0: Què edat té?
1: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies del ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies del ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
0: Molt calenta, tio.
1: Sí? No, no, calent no és, una, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Per això.
1: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
1: Com la vedella.
0: Les carxofes també.
1: Les carxofes.
0: Fan venir molts pets.
1: Sí? No...
0: No en menges gaires?
1: No, és que no m'agraden les carxofes. Veus? Que és veritat.
0: T'has salvat.
1: M'he salvat.
2: Els
1: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
1: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
0: Ostres, sí?
1: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
1: Deixem vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
0: Estaria bé.
1: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a expert en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
0: Per quina va el que anava a proposar?
1: Sí, vols fer
0: com
1: una
0: el cara? Programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
1: clar,
0: vostre territori.
1: Fem territori,
0: no?
1: Territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Anglès. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i d'entendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final de...
1: Recte final.
0: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquest ha estat sense voler.
1: T'ha sortit així de l'ànima.
0: Ha sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí. Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno,
0: ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: Bé, és un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, un cop que l'obres, queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això, Carlos, que és un expert del Japó? Poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren.
2: Tu també, eh?
0: També estiren pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia... Bueno, energia neta. És una energia renovable. No necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
2: Dona'ns més, Alberto.
1: Dona'ns no?
2: Més, sisplau.
1: Quan ho ha fet pop, ja no hi és.
2: Ja
1: no
2: som.
1: Bueno, doncs jo no vull... Em queden menys de 10 minuts... No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets... que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac. El Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, d'ascendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és bastant típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Conta aquest estiu. Submergir-se, diu que agafes aire, llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh. Amb aquest superpoder, tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins en més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa. Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... Jo què sé, combatiríeu el...
2: Capa curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
0: Tocar?
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de Les Portes de Toia, ell ja ho sap, això és casa seva, portem més de 10 anys dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi, les portes del davant de Troia estan estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant, vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors, comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. No? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant. No? I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. No, Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: I aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Dinus a càrrec, biòpsic, estu, lotuco, duteco, gorota, estu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Mar, que s'ha aficionat.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
0: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante.